0: Cor VCF. Els millors consells de salut pels professionals del València.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar per tant tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? En prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no?, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no?, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no?, per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de pues, el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faci alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment.
3: Hola, sóc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerància zero. ADN València Club de Futbol.

0: El millor de VCF Media.
1: El partit del València a VCF Ràdio.
2: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. ADN VCF.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: Moments històrics del València.
1: I Espanyeta no sol és volgut per els jugadors que estàvem així, sinó jo me'n recordo que en el Mundial d'Espanya tant els jugadors de la Real Societat, del Bilbao, del Madrid o tal, li cridaren com si fos de la família d'ells. O sea, que eren una persona entranyable, no? I ell dia, he sobrevivit a 40 entrenadors, perquè si que és de veres que els jugadors normalment van passant, però ell sempre està ahí. I entonces per això jo crec que ha sigut tan volgut per el caràcter que tenia i perquè passaven els anys i els anys i ell estava ahí. És que tu has dit 50 anys, no?
2: 55.
1: És que és una vida, eh? És que són molts anys.
3: Una de les faenes menys reconeguda en el futbol és la d'utillero. I Espanyeta ha fet que els utilleros siguin
2: reconeguts,
3: però d'una manera increïble, gràcies a ell. Uh-huh. Ell anava a qualsevol camp d'Espanya i d'Europa i és que el coneixia tot el món. Tenim una anècdota que era un xiste que contava ell, que deia que anàrem, mos tocava una vegada una eliminatòria en Roma contra, no sé, contra la Roma, crec que era.
4: La Roma, sí.
3: I anàrem a veure, pues, coincidir en la visita d'Ixa que fem al pati on és el papa al balcó.
2: Vaticano.
3: Al Vaticano. I és el papa en un altre al balcó i estem ahí i uno diu: ¿quién es ese que sale al lado de Espanyeta? I jo contava ahí i se morien de risa. Era molt volgut i conegut en totes bandes, en tots els vestuaris li obrien les portes, però per lo que ell volguera.
4: Ah, él, a ver, de las anécdotas esas, es decir, pero más tal cual, bajabas del autobús y había gente, valencianos incluso, de estos que iban a los desplazamientos, que te seguían y se iban a Pamplona, de repente, a ver el partido. Y bajabas tú del autobús y bueno, te aplaudían, pero bajaba Espanyeta y era una ovación impresionante, es decir, era eso. Una persona, fíjate que si de Sol hemos hablado maravillas, porque se lo era tal cual, si de Espanyeta yo creo que es inigualable.
5: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
0: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Fútbol. Conéctate al sentimiento.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Atención. Tiempo. Cuando el Valencia eliminó al Real Madrid de la Copa en el 95, ¿jugó la vuelta en casa o fuera?
2: En casa.
1: Sí, Ranieri se fue del Valencia en el 99 o 2000.
2: 99.
1: Sí, según las imágenes de televisión, la remontada en Montjuïc en 2001 se produce en la portería de la derecha o de la izquierda.
2: Derecha.
1: Sí, tuvo un desmayo Pellegrino en el Pizjuán o en la Rosaleda.
2: Rosaleda.
1: Sí, Tosaco del Bosque vio desde el banquillo rival el 6-0 al Real Madrid.
2: Tosaco.
1: Sí, el Valencia cedió a Molina, al Atlético de Madrid o al Albacete.
2: Albacete.
1: Sí, la calle Joan Reglada al fondo sur o al fondo norte de Mestalla.
2: Fondo sur.
1: Sí, marcó o no marcó Poyatos en el 2-3 del Calderón de la temporada 95. Sí, llevó el dorsal 4 o el 14 de Sams en el Valencia.
2: 4.
1: Sí, los partidos de las ligas de Benítez. Baraja fue titular en el Pizjuán o en la Rosaleda.
2: Rosaleda.
1: Sí, sponsor en la final del agua, Ford o Zip.
2: Zip.
1: Sí, señor. Pleno de Sergio Martínez. Espectacular. Espectacular.
0: VCF Media Radio. La radio del sentiment.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em

0: El balón Unai Simón iba a ser córner, pero el Valencia inicia jugada que había recuperado el balón. Luis Rioja ha buscado a Hugo Duro. La pérdida ahí de la pelota de Leti Bilbao. Estaba muy atento Luis Rioja, que ha buscado el pase final, pero Hugo Duro.
1: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
0: Venga, este es córner, una tras jugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra. Desde el cantodre de la portería, el Leti Bilbao, Traoré, ese córner. Valde Chilete, el córner, la pelota, primer pal, el balón, Dislaria. Y no trova ningún rematador, arriba Gallá. Javi Guerra, San Borde, esa pelota, Javi Guerra, Gallá. El balón ahí, no ha podido arribar, continúa la disputa, Javi Guerra, esa pelota, pues es córner. Es córner que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornado a provocar ahí, Javi Guerra. El córner. Peral Valencia de nou, desde bien, la Javi, mateixa bien. Posición.
1: Bien, Javi, bien, así.
2: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fija el vuelo de Treball a saco.
1: Sufriendo.
0: Allá va Javi Guerra, allá va el córner, ahora trae la pelota a la frontal, pero Luis Rioja, le pega Luis Rioja, el rechazo, una otra vuelta, pero el Valencia, ojo la contra para Leti Bilbao, se la emporta Robert Navarro, pero ni hay que pararlo, ni hay que pararlo. Robert Navarro, se emporta y se való, fica el pase, pero atente, molve Guido, atente. Molve, estaba ahí Renzo Sarabia, no era Guido, sino Renzo Sarabia, que sabía quedarte en la cobertura defensiva. Atente, Renzo Sarabia, para desfer la jugada del contracolpe.
1: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa, eh?
2: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guaña els duels defensius y a banda se queda en la pilota. Yo creo que, bueno, de fet, Corberán ho deia en eso, roda de prensa.
1: Es oficio, Vicent.
2: Que ya, sí, total. Al es final, oficio. El Sarsentins,
0: así siempre que cuide peu.
2: Corberán ho deia en roda de prensa, que ya que presionar, furtar y donar continuidad. Una vegada furtes el baló. Y Renzo Sarabia s'ha provat d'això.
0: Bueno, pues, estem en el tram final de esta primera part, minut 43. 0-0 marcador, Cuantar ataca. La Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota. Ahí era ese balón que volía ficar Yuri a la esquerra. Pero Robert Navarro busca la centrada. Talla Renzo Sarabia. Recupera una otra volta el balón Robert Navarro. La colota una otra volta ahí para Yuri. En la trasera esquerra Atleti Bilbao. La dice una otra volta para Robert Navarro. Ahora buscaba el pase para Rego. A Errat. Venga, ese balón. Ni a que trae lo de ahí. Xomer que la lluña. Pero ahí no ni a ningú. Ahí no ni a ningú. Y el balón es de nou. Era el Atleti de Bilbao. Era que juega ya Geray sobre Gorosabel. Buscando a Iñaki Williams, el germán mayor de Williams después de la lesión de Nico. Ahora combinaba una trolta en Iñaki Williams. Gallá que fica la cama. El balón que la toca en Iñaki Williams. Y es banda para Valencia. Iñaki Williams dijo que no, que le había tocado Gallá. Pero la asistente de banda de Ortiz Arias dijo que es pilota. Peral Valencia en servicio de banda.
2: Y fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context, quantes parades recordes de Mitrescu?
0: No, però això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca a Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ixe valor rere per a Guido Rodríguez i Guido Mesarrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu. Pepelu que s'emporta i se való. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat. És una primera part sèria. Un equip ben plantat sobre el terreny de xoc. La llàstima ha sigut posar aquest penal, però crec que el València està fent un bon partit. Ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar.
1: La veritat que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí. Se complix el minut 45. Anem a veure perquè va afegir dos minuts. Va afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part. Quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López. El rechazo ahí a favorece al Valencia y la vol recuperar Xomert y Tàrrega. Es dos centrales que vol entrar y se pilota. Ahí está Xomert también el balón. Xomert que busca el pase arrere.
1: Diego,
0: pero
1: al soporter,
0: pero esto le Dimitrievski.
1: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
2: Y saben cómo está el equipo, bueno. Tinc ganes de veure com de la banqueta s'activen y aporten... A la Chespa, encara es pronto, obviamente, pero yo creo que hoy tengo una pedrada
1: jugar,
2: que Ramachani y Umar Sadik van a citar el partido.
1: Umar Sadik no lo sé, pero Ramachani va a salir seguro.
2: Como a mínimo a citar.
0: Bueno, yo pues un minuto y queda esta primera parte. Espera que acabe este primer temps. El balón de Xomert. El suís buscant ahí a Pepelu. Pepelu. La pilota una altra volta arrere. Buscant era Xomer, Guido Rodríguez i Xomer tocant ahí el baló. Passen els segons. Estem ja en aquest minut final dels dos que ha afegit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere. Ara buscar a Xomer, Xomer a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va jugar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, i se baló dividit, arriba bé, Guido Rodríguez, vinga que esta pot ser l'última, a veure Hugo Duro en la pilota, Hugo Duro, i Diego López, tocant-la ahí Guido, Guido, el baló de Pepelu, Pepelu, anem a veure que entra per banda, José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà, entra Gallà, Gallà que s'entra, molt forçat Gallà, molt forçat allà, arriba Diego López, arriba Diego López, que trata d'arribar Diego López, ahí busca la centrada Diego López, el baló amunt, la trau Gorosabel, la pilota, ara ahí per a l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit, empat a 0 el marcador, després d'haver-se disputat estos primers 47 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València, un València que ja diem, ha fet una bona primera part, disputada, competint-li, jo crec que està serio l'equip, la llàstima, ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat, defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant, n'hi ha que seguir.
2: N'hi ha que seguir, però també te dic una cosa, si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguerem continuat en este plan de partit que m'ho està funcionant. Igual t'haguerem estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és que aniries en un gol més en el marcador, així que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
1: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después, incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego, porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Athletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
2: Pues Robi, desde el estudio central de Paterna, estos son los claus que te donem a tu.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
0: l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València, un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part, que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao, ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
2: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és el, pues, bueno, la plataforma més fiable per a les dades, pues promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula, pues, les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat, pues, de penal Hugo Duro, està aviant i s'ha pilotat al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
1: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido sería, creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta, Hugo Duro, Ni una falta, Hugo Duro, según Geray. El que ha chocado ahí el central del Atleti Bilbao, Hugo Duro, que se hace mal.
1: Tarjeta,
0: y la falta,
1: ¿no?
0: Es clara. No atrete. La falta es clara, sí, de Geray, el central del Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
2: Se tocaba, pues, la gola, se tocaba la gola, igual algún golp en la...
0: Ah, pues, ateme. No va a pitar falta, No va a pitar falta.
1: Joder,
2: yo pensaba,
1: pues
2: sí, es muy clara, es muy
0: pues clarísima. No va a pitar falta.
1: Se desentiende,
0: pues, el balón para Leti y Lowe. A mí también me va a preguntar. Y lo que está en Dienli, Pepelu,
1: se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro, pues.
1: Se desentiende, pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
0: Pues, no, ni
1: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés, 0-0 al marcador, els mateixos en el València, encara que ha hagut un canvi tàctic, ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra, Luis Estara per banda esquerra i Diego per la dreta. Antara perdu la pilota, Guido Rodríguez, la recupera Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams, la pilota Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere, venia Pepelu, li ha llevat la pilota, molt bé. Pepelu,
1: se mueve el
0: balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
1: ¿Se mueve el banquillo, Robi?
0: De momento no. Pero Edi, que el cambio táctico es a colocata el míster a Luis en la banda izquierda y Diego López por la derecha. El de Mesto igual. Fe en la micha punta Javi Guerra, perdaban de Pepelu y Guido.
2: El Valencia, bueno, pues, Robi, ara... ¿qué ahora matéis? Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el, no és solament una sensació que s'estiga pareguent amb nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí, en les xifres en la mà, el València, pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quanta imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, lo que hem dit, és el penal que errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Entrau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta el d'Aldaya. César Targa, rere per a Guido. Guido en la pilota, va a cambiar el choc, completamente buscaba el pase a Gallá, no le hiciste, y la pilota la recupera Leti Bilbao, se la aporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ahora perseguir per Luis Rioja, también ayuda en defensivo, en Gallá, per darrere, molt bé Gallá, atent, le ha llevado la pilota Iñaki Williams.
1: No está preciso hoy, Guido,
0: para que juegue ya.
1: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido, ¿eh?
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en Yar, cambian la pilota, territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
1: Vaya.
0: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
1: También es barata, ¿eh?
2: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa, a mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis, pues Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi, es decir que no entenc, pero...
1: No, o sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya, yo te digo a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ahora que va a votar la Leti Bilbao, desprecisa tarjeta que le ha costado a Xomert, balón penchado, Islari el Valencia, el balón, la había tocado Renzo Sarabia, y es córner, pues va a ser córner para Leti de Bilbao, ese balón que penchata Islari, la pentina de cap Renzo Sarabia, y la pilota que va a ser córner para Leti Bilbao desde el cantón de la portería Dimitrievski, de nuevo jugada, balón parado, de nuevo perill. De nuevo hay intensidad y contundencia defensiva. Tárrega de cap. Rebuchante y esa pilota la volvió a recuperar Rego. Alejandro Rego ahí la disputa en compañía de Diego López. Continúa Rego. Retalla Rego. Rego continúa jugante. Busca la centrada. Y aficata ahí el peu. Diego López. Pero de nuevo desviar a córner. Ahora desde el atre cantó. El córner para Leti de Bilbao. Desde la parte izquierda. De la portería
1: aquí,
0: del Valencia.
1: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. En estos balones altos.
0: Les Márquez, que no ni es quien desea chustos defensivos. El choque aéreo es perilloso. Ajo y Chabaló. La pilota que la va al traure el Valencia. Arriba Iñaki Williams. El llançament. Selimbalt a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe. Ni se rechaza ahí de Iñaki Williams. Se n'ha molt desviat fora. De la portería del Valencia.
2: Pero fíjate, sí que el Valencia, per fijar un aspecte a corregir, sí que ha de conseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
1: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
2: Bueno, incluso bueno, puede cambiar el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y Hugo per Omar Sadik. Ya veremos.
0: Está calfante en la banda, no es Ugrinić, ¿eh? Es Ugrinić el que veig calfar en la banda, no sé si tendrá algún problema Pepe Luguido, pero es Ugrinić el que está calfante, el único jugador en la banda. Si no sé, ahora sí, poco a poco en incorporarse, pero menos no es Ugrinić calfante en la banda. Quan hi ha servici de banda favorable a Leti Bilbao, ojo, se l'emporta Robert Navarro, vol entrar Robert Navarro d'Islària, entra Robert Navarro, continua el jugador de Leti Bilbao, la pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra, Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro, ahí estava Pepe Lu al tall, en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent, però estava molt bé ara també en l'ajuda, sí senyor, Renzo Sarabia en aquesta ajuda defensiva en Pepe Lu. Ayudante estaba ahí Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que se hace mal.
1: Es que donde
2: una cosa que me agrada de Navarro,
1: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
2: Y a banda sap no disarli temps al rival para pensar.
1: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo
2: ABC
1: y punto, y nada más.
2: No calmes, tampoco.
0: Bueno, pues poco a poco van reincorporarse jugadores al Cafament, ahora es Unai Núñez también, yo creo que van a incorporarse algún mes. Cuando entrado de banda Renzo Sarabia, buscando a Diego López, no arriba, el balón que se va fuera, la torna a Traure ahí. Era Jaureguizar, de cap, Y el balón de Nau, pero Valencia, Renzo Sarabia. Ojo que el M entrega mal. M entrega mal la pilota. El balón. Y ese balón en las frontal. Estaba ahí al talle. Vega ya. Le había quedado a Guruzeta. Se esperdúes ahí. Son perilloses. Se esperdúes con el siguiente Gutaras perilloses. Continúa el peril. La portería de Valencia. El balón penchat. Ahora capa esa banda izquierda que entra. Robert Navarro. Torna a penchar la pilota. Tarra que la trau de cap. Ese balón Juñat. Ya va Hugo Duro que no arriba la pilota. Ara és Pepelu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta venga. Groga per al jugador de l'Etibiló.
1: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quant abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el balón ja en moviment. En este minut 55-10 de la segona part. Balón llarg. Buscava ahí el passe. Ahí per a Diego López. No arriba el Guajín. Ara fica la cama Pepelu per enviar ese balón fora. Espera que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Està Jesús Vázquez, a Sadik, està Almeida, està Unai Núñez, està Urinic. Fent ja l'activació i s'escalfament en la banda per aquí quan ho considera el míster fer els primers canvis. Baló arrere. L'Atleti Bilbao juga Gerai per al seu porter, per Unai Simón. Va la pressió, Hugo Duro. Trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido. A veure, aquesta pilota que vol emportar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López. Se'n va per banda Diego. A veure, necessita ahí ajuda Diego, necessita ajuda. Busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia. Ara s'emporta la pilota a César Tàrrega. César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepelu. Desdoblava i se n'anava ahí per banda. José Luis Gallà. Ara busca el passe. Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere. Per a que torni a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, l'argentí. En Renzo Sarabia tocant-la i Guido superant línies. El baló per a Javi Guerra. A veure Javi Guerra. Busca el passe per a Luis Rioja. A veure Luis Rioja. I la lleva Grossabel. I la lleva Grossabel de cap. Quan se preparava per al remat Luis Rioja. La centrada era bona. La que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja. Però Grossabel atenta ha enviat... El balón a servici de banda.
1: Qué pena.
2: Era molt bona, eh? Era molt bona la ocasió per al València, que igual el que buscava i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro. Va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé, Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servici de banda que va ser favorable al València.
2: De categoria, altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa, Renzo Sarabia, el que deia, últim apunt, és que crec que Corberán, li està deixant bé, el de canviar a Diego López per Rioja, perquè Diego López en la primera part no ha tingut quasi participació, i en esta, tant en defensa com en atac, per lo menos un poc més, l'estem veient.
0: Bueno, pues ahí traguent en Curtia Dimitrievski, per a que traga la pilota arrere el València, ara està rega Dimitrievski, que va colpejant en cama dreta llarga, buscant ahí a Renzo Sarabia també, ahí Hugo Duro no arriba, el que sí que ho fa és Guido Rodríguez, que deixa que el Baloisca se'n vaja fora per banda, i traga ja el València la pilota arrere per a centrals, ajudant-se ara en Pepelu Tàrrega, Pepelu un bon treball, sí senyor, i ese pivot defensiu que avui ha col·locat el míster Guido i Pepelu.
1: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado, porque es tan difícil.
0: Bueno, ara ese balón llarg, però Hugo Duro que no pot arribar davanter madrileny del València, i el balón directament a les mans del porter Unai Simón.
2: Sí, perquè jo no vull ser gafe ni molt menys, però no me da la sensació de que estem prop del 1-0 de l'Atleti Club.
1: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Atleti Bilbao.
1: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recordemos a Persebus de Sanció. Está Guido Rodríguez, i Largi Ramazzani, eh? Son los que estarían apercebuts.
1: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo
1: sí que...
0: Ojo a Leti Bilbao, la pelota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegó Dimitrievski, aparegó el porter del Valencia, pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa, sabía que da sol Iñaki Williams... Se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, el Salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament d'Iñaki Williams.
1: Menos mal, menos
0: mal. Ojo ara ese baló, la pilota i dislària, el baló mort, tenia que allunyar-lo, finalment la tret Xomert. Finalment la tres Xomert, quan Dimitrievski ara s'està en terra en problemes. Dimitrievski, anem a veure aquesta pilota que continua en perill. De l'Atleti Bilbao, era falta en atac del jugador de l'Atleti Bilbao, encara que protesten. I ara Dimitrievski a terra, s'havia fet mal en aquesta última jugada. El porter del València, que ha estat decisiu, Salvador una altra volta, eh? En ixe mama, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez també estan problemes. Stole també. Havia xocat ahí. Havia hagut una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. I és la falta que ha pitat.
2: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Mitrievski, eh? Perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Agirrezabala, ha sigut, vamos, immediato, no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en eixa última jugada, en eixa córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. Eixa jugada Iñaki Williams i ha sigut després en el córner quan s'ha fet mal el porter de València que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat atenent a Dimitrievski.
2: Pues el València que estés pauses un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberà doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no només està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi, és com...
0: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de l'Atleti Bilbao perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
1: Haciendo cuentos.
0: Però bueno, sí. Anem a veure.
1: Es que le hace falta a Geray, eh? En la jugada que sale a despejar...
0: Pot estar un poc emocionat, no sé si està un poc el doctor...
1: Le desestabilitza Geray.
2: Sí, està mirant coses de la vista, sí. Robi. Està parlant sí, fort de Dimitrievski.
0: Igual pot ser que estigui un poc emocionat del colp. I és,
2: però ja està bé.
0: Sí, un poc el protocol que marca ahí, mèdic. És el que li ha fet el doctor Aliaga, el metge camp del València, però va poder continuar... Stole Dimitrievski en este minut ja 63 que estem 18 de la segona part. Ja va Dimitrievski a ficar la pilota en moviment. Baló amunt, buscant a Diego López. A veure Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ese balón de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Pero ahí estaba bé. El porter de València. Per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao. que está preparando un cambio ya, un atrecambio. Ernesto Valverde preparado para entrar al terreno de choque. Alex Berenguer, el dorsal número 7, para entrar al terreno de choque en este minuto 64 que se va a cumplir.
2: Posiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
1: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde derrere. Centrals que la bola entra ahora. Tárrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tárrega. Tárrega en curte buscando a Guido Rodríguez. Guido, el balón había ixit. Y es servicio de banda favorable al Atleti de Bilbao. Mantén está el cambio. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sanzet.
1: Bueno, tampoco,
0: Berenguer, tampoco pero Ollán Sanzet es el cambio.
1: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vuelve ahora César Targa, se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cao que per la pilota y ahora tenía que tornar. Porque contra Colpechenech recupera el balón la de Tibilao desde la par dreta. El balón buscante Iñaki Williams. Ve Xomert imposándose ahí. Iñaki Williams, ya traen la pilota a Gallá. Pero al Suiz, Xomert también el balón. Continúa Xomert a la disputa y esa pilota. Cao Xomert. Y han fe falta al Suiz. Y el balón que va a ser para el Valencia. Se preparen el cambis, Se preparen los primeros cambis en el Valencia. Va Urinic y va Sadik.
2: I Rubi,
0: Urinic i Sadik.
2: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
2: Ah, val,
0: està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
1: Pepelu està con tarjeta, no?
2: Sí.
1: Pues... creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantíssim. El balón ahora que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la esquerra para José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero banda esquerra, busca la central Luis Rioja. El balón que trau atreta ahí el Atleti Bilbao, enviant ese balón fuera. La pilota ahí, que la trete Vivian. Uf. Que se gusta tres cambios, que hace la Leti y Bilbao, Vivian Ara y Geray como a centrales.
1: Sí, por la por, ¿no, Vicente?
0: Sí, por la por, sí.
2: Sí, correcto. Un Vivian que sí que es de veres, que no está teniendo el seu millor any. De fet, van ara a esa Eurocopa i és possible que se quede fora d'ese Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja que aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja que aprofitar ahí per a fer-me ja i per veure porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria València buscant el passe. Ahí per a Alex Berenguer. Ara és ese baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri... entran per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajunta a línies el València. I ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el 1 contra 1 fa mal. Berenguer que busca la centrada. I ahí Altai Guido. Altai Guido. Davant Alex Berenguer. I el córner que va a ser per a l'Atleti de Bilbao.
1: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para el Atleti de Bilbao. Jugada balón para de nou per Illa. Tensa ahí. Alex Márquez con DMI. Contundencia defensiva. Ahora ese balón. Hugo Duro que la trae de cap. Ayuñan la pilota. El balón que el recupera Vivian. Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trao Guido una otra vuelta al balón. Ha tret Guido el balón. Pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani. Va Ramazzani, Urinic i Sadik. Va un triple canvi el que va fer el míster Carlos Corberán. Ahí està preparats Ramazzani, Urinic i Sadik. a varios jugadores que se van, pero es un triple cambio de Ishida. Se va Hugo Duro.
1: Diego, Hugo y Pepelu.
0: Se va Hugo Duro. Entra Sadik. El primer de tres cambios. Se va Diego López. Y entra Ramazzani. Y se va Pepelu. Y entra Ugrinić. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu, que se retiren del terreno de choque. Tres jugadores de refresh, que les matéis exposiciones. Sadik per Hugo Duro, Ugrinić per Pepelu y Ramazzani per Diego López.
2: Pues ahora el Valencia, ¿qué cambiará? Cambiará de guío, ahora ya no será un choc como el que en Bizarte. Yo creo que ahora igual busque más verticalidad, más desmarque entre Sadik y Ramazzani, más combinación en tres cuartos. Creo que es lo que fa falta, porque a Valencia le está costando un poquet más a plegar al camp rival y sobre todo encadenar ahí Perí. Sí que se ve que si no, como en la primera part en tingut pues igual més Perí que el Athletic Club, sobre todo me Perí se penalti. Pues en la segunda parte yo diría, Robi, que Unai Simón no está siguiendo prácticamente protagonista.
0: Bueno, pues veurem, els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Ugrinić i a veure Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Atleti Bilbao també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
2: Miquel.
0: Va al servicio de banda favorable. Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao. Lo de Islaria, n'hi ha que allunyar-lo. A veure Ramazzani, que vol treure aquesta pilota. Llarga i per a Sadik. A veure Sadik, Javi Guerra. Javi Guerra, Ramazzani. Se l'emporta l'Argi. A veure Ramazzani. El valor llarg per a Ruiz Rioja. Contra el Ruiz Rioja d'Islaria. A veure Luis, continua Luis. Luis ja s'ha quedat a soles. Ja s'ha quedat molt a soles. Luis Rioja busca la centrada. Sadik, gol!
5: Vamos.
0: Gol! Sadik! Sadik! Sadik! Sadik! Sadik! Sadik! Gol! Sadik, el gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik, per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1. Ahí estava Sadik Umar rematant de capa. Que bona, com li l'ha col·locat ahí en eixa banda esquerra Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que ve Sadik, que ve Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de cap ha marcat Sadik Umar.
1: Com s'anticipa, Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete.
2: Rioja temporiza muy bien y fixeu-vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu millor moment y había que buscarle la volta, y Sadik que s'anticipa a un Vivian que estando en el seu moment ni de coña dice que el davanter s'anticipa.
1: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
0: Molt bona, que al final, sí, señor.
2: En l'entrada de Ugrinić, Ramazzani i Sadik, el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit de idas i venides que un partit posicional, perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
1: Qué importante, de verdad.
2: I és molt important.
1: Uy, qué largo se va a hacer. Lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València, marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit, Ricardo Arias, després d'este 0-1,
1: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxe, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de joc, s'ha dit, ni se passa que li havia col·locat Javi Guerra, però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé, l'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés, i ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
1: i la primera,
0: en tot el que esté dient.
1: Rovira, la primera pelota que toca, però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la, llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable. Sadik Umar, bueno, pero ni hay que continuar.
1: Hemos hecho, hecho lo difícil, Robi. Hemos hecho lo difícil. Ahora
0: 75-30 de la segunda parte.
1: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora, no perder balones, hacer las posesiones
0: Iñaki,
1: muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo el remate, Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole Dimitrievski, Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer-li la treta Unai Gómez. El remat d'Unai Gómez anava dins i ahí estava Stole Dimitrievski per a fer una altra parada, per aparèixer ahí el Salvador del València. Quina mà treta Stole Dimitrievski, en quin moment està el de Macedònia, espectacular Stole Dimitrievski.
1: Dios santo.
2: Mare meua, Robi, se ha estirat com una goma de chicle.
1: Stole muy similar la jugada a Sadí, pero desde más, pero más lejana.
2: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partit de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
0: Jaureguizar. Una altra volta penja dins l'àrea. N'hi ha que treure aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que...
1: Aunai lo sacan para
0: este tipo de
1: jugadas. Tiene que tindre el control del partit,
0: pararlo, perquè
2: ja n'estan apretant-nos. Sí, però ves que, per exemple, és un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga, ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara, ixe baló per a que jugue ahí Jaureguizar, buscant el passe dins l'àrea per Iñaki Williams, Xomerta corner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mà li ha tret salvadora perquè anava dins. Ha volat Dimitrievski, se va a trobar el córner, a veure, se va a l'Odis l'àrea, se pilota, n'hi ha que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja, ni se corre, que havia votat l'Eti Bilbao. La pilota continua sempre a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
1: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski, me pareix millor, encara. I també, ja que, com deia Ricardo, baló fora de Sant Mamés, perquè això és com tot, és més difícil quasi...
0: Se'n va fora. Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, Ells ara mos van apretar, mos van exigir,
1: n'hi
0: ha que pararlo, n'hi ha que tirar d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, pararlo quan toque, en fi, tot això que Ricardo Arias saben bien.
1: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, Y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa, vamos a salir. Parlant de Ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27,4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts i tirem d'Ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
0: Oh, una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'han elatx 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El balón ahora que trae de jugar a Alex Berenguer, per banda izquierda, buscando el pase para Jaureguizar. Ahora ahí volía tallar Ramazzani. El balón de Geray Herrera buscando a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol cambiar el choque, buscar el pase. Ahí para Gorosabel. Gorosabel y Vivian Herrera. De nuevo para Geray. Geray para que traga la pilota.
1: Escuadra
0: en la izquierda. Estaba Yuri. Ahora Yuri. Yuri que la vol colocar.
1: Fíjate.
0: El pase para Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molve. Molve Javi, molve ahí Urinic, ojo que la, ha perdido la pilota, la recupera Urinic una otra vuelta, Guido, el balón en la frontal, la pilota para Gorosabel, la pelota para Iñaki Williams, es Barat Millor, y el balón que se perde per línea de banda a favor del Valencia, en calma y en tranquilidad a Luis Rioja, claro que sí, ame, calma, tranquilidad, deme el 35, 80, deu per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda el València. La pilota molt bé, la fica José Luis Gallà. Guido, el baló que vol recuperar l'Atleti Bilbao. Guido, disputant aquesta pilota, la llunya Guido. El baló llarg que recupera Geray per a l'Atleti de Bilbao. Geray en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri. Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams, entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea. I se vol una altra volta en el rechaz, espera d'ell, per a l'Atleti de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, a veure recuperar la pilota Javi Guerra. El baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. Y la pilota que va a ser nuestra.
1: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la veritat que tant a Gorosabel com a Geray com a Vivian, Liz, Yuri, és altra cosa, li costa un animal a correr per carrere.
1: Hay otro cambio.
2: Y tú tens...
0: Va un canvi. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreny de xoc, el central basc, el jugador ex de l'Atleti Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira, Javi Guerra, i va a entrar Unai Núñez.
2: I així entra...
0: Unai Núñez, aplaudiments per al central del València, ex de l'Atleti de Bilbao, i se va a col·locar... Pues en una defensa de tres centrals.
1: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber... Jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
0: pues,
1: Javi.
0: Replantejamiento táctico que fa el míster Carlos Corberán, colocan tres centrales. La entrada de Unai Núñez, en Xomerte y en César Tàrrega. Retirant
2: pues
0: a Javi Guerra.
2: Hi ha un famós actor que en l'entrada d'Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres,
0: va el córner.
2: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munt, a veure baló, directament a les mans de Dimitrievski.
1: Quédate media Quan hora ahí.
0: S'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra. Està Xomert en... És... No sé si és Xomert, sí.
1: Sí.
0: És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
1: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues
1: nosotros tenemos,
0: se va a recuperar Schomert.
1: Dos ventanas.
0: Estamos en el minuto 83. Minuto 83.
1: Ah, no.
0: La Leti de Bilbao ahí. Ahora el seu jugador, Dimitri Esquieterra.
2: Se choca con Unai. Robi, se choquen Unai Núñez y Schomert cap en cap.
1: Cerró.
0: Dimitri Esquieterra está en problemas. El portero del Valencia. Así están protestando. Porque dicen que es cuento de Stole Dimitrievski. Per això, la bronca de Samamés, però Stoli Mitrieski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stoli Mitrieski en este tram final de partit, en este minuto 84. Ahí están les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xou parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfant, Robi, Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa, bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent, ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa, bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno.
0: Sí, home, anem a veure. Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Atleti Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. Ixe baló és Gorosabel, buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor. Trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri. Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. De Leti Bilbao vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt. Schomert que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja. Ojo el rechaz que la replega Gorosabel. El baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí. El baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant en un gol siguient, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. La jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital. 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg. El baló llarg, Dimitrievski. Ara n'hi ha falta, Sadiq. Ara n'hi ha falta, Sadiq, diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda. L'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit, minut 86 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq. Corre Gerai, Gerai i Sadiq. Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar al València. Vinga, que estem bien en els minuts decisius, en els minuts finals. I ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada. Penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq. Ojo, ixa pilota continua en poder a l'Atleti Bilbao. Ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole Dimitrievski. Vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res ara. El ofísime es que Maide le quite que está presente. Ojo que Renis la pilota a Sadik. Ha tratado de sorprender Sadik desde Yuña. Ahí a Unai Simón. Pero ahí la guerra pudo pasar Sadik. A Ramachani que se ha precipitado. Un tanto. El davanter del Valencia. Juan Tara.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al informativo, bienvenidos a la sintonía de la radio oficial del Valencia Club de Fútbol en este martes 14 de julio de 2026. Aquí estamos, una jornada más, preparados para contaros toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, un Valencia que ya está trabajando en las instalaciones del Royal Bird Training Center en Girona. Desde la mañana de hoy, primera sesión de trabajo para los de Carlos Corberán, que van a estar a lo largo de los próximos días en tierras catalanas, ejercitándose, concentrados, juntos para avanzar en la preparación, en una semana en la que desde luego va a aumentar la intensidad para los nuestros y donde también en formato de entrenamiento van a tener la oportunidad de disputar el primer compromiso en esta pretemporada ante el campeón de Angola, como es el Petro de Luanda. El conjunto valencianista tendrá ese primer test en lo que está siendo una semana de trabajo, de juntarse, de mirar hacia el curso 26-27 y sobre todo oportunidad también para que las caras nuevas, para que los fichajes se integren en dinámica de grupo, teniendo en cuenta que van a estar compartiendo durante 24 horas las próximas jornadas. Así que momento para ponerse manos a la obra, para arremangarse, no por el calor que también, pero sino para que en términos futbolísticos los nuestros se preparen de la mejor manera de cara a un inicio de competición que para el Valencia no va a ser el fin de semana del 15-16 de agosto. Ayer ya os contábamos la situación por la que, tras el pase de Argentina a semifinales y el hecho de que el Betis cuente en sus filas con lo Chelsea, podría dar con el aplazamiento en la primera jornada. Bueno, pues esta mañana la Liga ha confirmado el horario de las tres primeras jornadas y el Valencia jugará su primer partido el sábado 22 de agosto, que corresponde a la segunda jornada de la competición, porque la jornada 1 ha sido dividida en dos bloques y el Valencia no va a jugar ni 14, 15, 16 ni 17, como sí lo van a hacer algunos equipos, sino que lo va a hacer el próximo martes 25. Así pues, el primer partido para el Valencia será la jornada número 2, el segundo la jornada número 1 y el tercero, ya sí, la jornada número 3, lo cual, entre otras cosas, también nos va a llevar a un inicio de competición en el cual vamos a disputar 3 encuentros en 8 días. Con la exigencia que ello conlleva, con situaciones de mercado todavía por cerrarse, pero así están las cosas, así se ha dado las fechas del Mundial, así se ha dado el inicio de la competición y por lo tanto no queda otra más que acatar, aceptar y a partir de ahí, lo dicho, prepararnos como lo está haciendo el equipo desde la pasada semana para la temporada 26-27 que va a comenzar con alta intensidad con esos tres primeros partidos en apenas 8 días. Celta primero, Betis después y posteriormente primera salida frente al Deportivo de La Coruña en Riazor, en tierras gallegas. Ahora os contamos el día y la hora concreta de todos y cada uno de esos partidos, cómo va a conocer la Liga. Por supuesto, vamos a ver cómo están los nuestros en Girona, en esas instalaciones que hoy vamos a conocer un poquito más de la mano de la CEO de Royal Bird Training Center. Y por supuesto, vamos a contaros noticias que tienen que ver con la academia y con el femenino, porque tenemos renovación importante en el filial blanquinegro y un sexto fichaje para Miquel Crespo, para reforzar la delantera del Valencia Club de Fútbol Femenino. Así que desde ahora hasta las 2 de la tarde, como siempre, ya sabéis, nos podéis ver a través de nuestro canal de YouTube, también lo podéis hacer a través de nuestra aplicación oficial y a través de nuestra página web. En estas dos últimas opciones también está únicamente la opción de audio. Si, por ejemplo, tú vas en el coche, te pones la aplicación oficial del Valencia Club de Fútbol y nos puedes escuchar, porque te vamos a contar todo lo que rodea a nuestra entidad. También, por supuesto, haciendo alusión al mercado, en las últimas horas se confirmó la salida de Baptiste Santamaría, rescisión de contrato y vamos a ver los siguientes movimientos que se van a producir en nuestra entidad. Sin más dilación, nos marchamos ya hasta tierras catalanas, en Girona, en ese cuartel general del Valencia Club de Fútbol, está Josep Rovira. Hola Robi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Víctor Barea, amics oients del informatiu del València? Sí, estem, sí, en este hotel de concentració, este primer estatge de la pretemporada del València, així a Olot, a la comarca de la Garrotxa, on el València ha fet el primer entrenament d'aquest estatge de pretemporada. Amb aquestes novetats que ja venim contant des del dia d'ahir, amb les quatre noves incorporacions, els quatre fitxatges que ha fet el València, Justin De Haas, el japonès Sato, el jugador de Mali, Aliu Dien, i Guido Rodríguez. I l'altra novetat també pues, és la presència de Dimitri Fulquier, que ja està en el tram final de la seva recuperació, que també s'ha desplaçat així amb l'equip. Això sí, avui ha treballat al marge del grup. I ara després, Víctor, pues, detallarem com ha sigut aquest primer dia d'entrenament així a aquestes magnífiques instal·lacions del Royal Training Center, així en Olot.
1: Enseguida ampliamos y contamos de forma extendida cómo ha sido esa primera jornada, pero simplemente el equipo ya se ha ejercitado por vez primera en la mañana de hoy, después de su llegada ayer por la tarde. Sobre todo te pregunto, Robi, por la temperatura que ha acogido al Valencia en esta primera jornada de trabajo.
2: Bueno, pues la verdad es que ahora es d'ara, pues está fent calor, porque està fent calor pues, en pràcticament en tot el territori espanyol. El que passa és que l'equip s'entrena a primera hora del matí, a les 9 i mitja del matí, comença la primera sessió preparatòria, així a aquestes instal·lacions del Royal Albert Training Center. Després tindran una sessió esta vesprada també sobre les 6 i mitja, ahir la temperatura ja no serà tan alta, però bueno, està fent calor, però ja diem, sobretot el que s'ha volgut fer en este primer estatge de la pretemporada els jugadors del València, el cos tècnic en Carlos Corberán, que ja coneixen, recordem, de la passada temporada, pues és allò de estar tots junts per a anar pues, fent tot el que va ser aquest treball de pretemporada en vistes a lo que serà també el primer partit de la pretemporada, que serà este dissabte, també en aquestes instal·lacions del Royal Albert Training Center contra el Petro de Luanda, encara que, com hem dit, va ser pues, un partit a porta tancada, pràcticament va ser pues, un entrenament, però treballant ja en vistes a lo que serà aquest primer partit el pròxim dissabte.
1: Pues ha transcurrido la mañana de hoy a modo titular. Ahora enseguida ampliamos y contamos todos los detalles. Los jugadores que forman la expedición del Valencia, que están trabajando desde hoy hasta el próximo sábado. Conocemos un poquito más el lugar en el que van a estar los nuestros durante la presente semana. Pero, lógicamente, en esta portada tenemos que hablar de algo que nos incumbe y mucho, que es el inicio de la competición. Ahora estamos en periodo de preparación, pero hoy la Liga ha trasladado el horario de las tres primeras jornadas y la noticia está en que, Robi, se ha producido el aplazamiento del partido del Valencia en ese choque que se iba a disputar frente al Real Betis Balompié en el Camp de Mestalla el fin de semana del 15-16 de agosto, pero las circunstancias y la situación del Mundial, el avance de Argentina y el hecho de que el cuadro verde y blanco cuente en sus filas con Lo Celso ha provocado que, cuando hemos conocido esos horarios, hemos visto que el Valencia, su primer partido, lo va a jugar correspondiendo a la jornada número 2 y no a la jornada número 1, porque el Betis Valencia traslada su fecha a esa semana entre la segunda y la tercera fecha del campeonato.
2: Sí, ja ho contarem, ja advertim en el dia d'ahir, Víctor, que el Betis anava a sol·licitar aquest canvi, aquest ajornament de la primera jornada, perquè estava també en el seu dret de poder sol·licitar pues, el canvi, i aixina pues, ho ha fet, i aixina també ho ha confirmat la Lliga en el dia d'avui. I per tant, pues, el València, que debutarà en esta Lliga, en esta pròxima temporada 2026-2027, en lo que serà la segona jornada de Lliga, que també se disputarà a l'estadi de Mestalla, serà davant el Celta de Vigo el dissabte 22 d'agost, Pera Després, bueno, jugar aquesta jornada intersemanal, primera jornada de Lliga, el partit ajornat davant el Betis el dimarts 25 d'agost també a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues el València era conscient que això podia ocórrer, podia passar. Evidentment el València assumeix el canvi perquè, bueno, aquest ajornament de la jornada perquè el Betis pues, estava, ja dic, en el seu dret de poder-ho sol·licitar com aixina ho ha fet, perquè recordem que té el mundialista a Lo Celso, que estarà jugant aquestes semifinals en Argentina davant Anglaterra, i això sí, el que ja hem contat en la portada d'aquest informatiu, Víctor, València, que tindrà que jugar tres partits pues, pràcticament en una setmana, no? Com hem dit, primer davant el Celta de Vigo, que és la segona jornada de Lliga, després dimarts següent davant el Betis i després el partit corresponent a la tercera jornada de Lliga, que serà el partit que dispute a Riazor davant el Deportiu de la Coruña, perquè les dues primeres jornades el València, com ja sabia i tenia en el calendari, les anava a disputar a l'estadi de Mestalla. En este cas era primer davant el Celta de Vigo i després davant el Betis el dimarts 25 d'agost a les 9 de la nit.
1: Pues es un cambio en cuanto al inicio de la competición, teniendo en cuenta también que el Valencia tenía planificada su pretemporada con ese último compromiso fijado para el 8 de agosto, como habitualmente sucede con el Trofeo Taronja, una nueva edición del trofeo que se juega en el Camp de Mestalla y que este año nos va a medir al Newcastle United, pero que no va a arrancar la competición el fin de semana siguiente como estaba previsto en un principio, sino que lo va a hacer el siguiente correspondiendo a la jornada número 2 de la Liga. Por resumir, y sobre todo para que vosotros aficionados apuntéis, porque además algunos de vosotros en el mes de agosto, como es lógico y normal, también tenéis vuestro mes de descanso, vuestras vacaciones, y os puede pillar fuera y despistados porque tenéis ese momento para la desconexión. Lo decíamos, el primer partido va a ser el sábado 22 a las 7 y media de la tarde, jornada número 2, sábado 7 y media de la tarde en Mestalla, Valencia Real Club Celta de Vigo. Iniciaremos la competición frente al cuadro de Giraldez para posteriormente, tan solo 3 días después, el martes día 25 a las 9 de la noche, en este caso más tarde, a las 9 de la noche también en Mestalla, recibamos la visita del Real Betis Balompié. Ese será el partido correspondiente a la jornada número 1. Que por cierto, echando un vistazo a lo que es la jornada y cómo queda distribuido todo, el Atlético de Madrid va a jugar el miércoles 19 de agosto en el Metropolitano frente al Málaga. Nosotros lo dicho, el martes 25 de agosto a las 9 en Mestalla frente al Betis. El día 26 de agosto jugará el Real Madrid frente a la Real Sociedad y el jueves 27 de agosto el Barcelona frente al Athletic Club. Así que así queda distribuida en dos bloques la primera jornada. El primero de los compromisos de esta 26-27 lo van a disputar el Alavés y el Getafe en el estadio de Mendizorroza. Pero por completar los tres horarios, la primera salida correspondiente a la jornada número 3, y así ya apuntáis a título definitivo, domingo 30 de agosto a las 7 y media de la tarde será nuestra visita a Riazor. Volvemos a un campo histórico de nuestro país para jugar frente al Deportivo de La Coruña después de su ascenso. Así que este es el inicio de competición, estos son los horarios de las tres primeras jornadas, con ese cambio, que también Roy vamos a estar pendientes de ver cómo afecta y si sufre alguna modificación la planificación de la pretemporada del Valencia, la preparación de los nuestros, teniendo en cuenta que al final juegas el último de los partidos el día 8 de agosto y hasta el 22 no vas a tener ese choque frente al Real Cruz Celta de Vigo en el Camp de Mestalla.
2: Sí, en principi una setmana més de treball de pretemporada la que tindrà el València en confirmar-se pues, lo que estem contant, que finalment aquesta primera jornada de Lliga davant el Betis s'ajorna. Els partits que tenia previstos disputar el València pues, van a continuar. L'últim serà el del trofeu Taronja el 9 d'agost, a no ser que n'hi hagi algun canvi pues, d'última hora, però bueno, això serà el partit que disputarà el València, perquè així estava previst, però això sí, tindrà una setmana més de treball per arribar pues, en les millors garanties possibles i sobretot per afrontar el que va ser, pues, ja dic, una setmana intensa de tres partits que tindrà el València quan debuten en la Lliga, en la segona jornada de Lliga, davant el Celta Vigo, perquè després, ja diem, jugarà davant el Betis i després contra el Deportivo de la Coruña. Tres partits pues, pràcticament en una setmana. Començarà més tard, però això sí, tindrà tres partits pues, en 8 dies per a, i tres partits que van a ser pues, exigents per al València.
1: Intensitat en el arranque de la competició per al València Club de Futbol. La quarta jornada, además, serà frente al FC Barcelona en el camp de Mestalla. Así que és la notícia que hemos conocido en la mañana de hoy. Este va a ser el comienzo de la competición para los nuestros ya con día y hora fijada, con esa noticia que es el aplazamiento de la primera jornada que se disputará entre la segunda y la tercera fecha de la competición. Esto también es sinónimo de mayor tiempo de trabajo para los fichajes del Valencia Club de Fútbol y de esta forma retomamos lo que es ese primer día de los nuestros en las instalaciones del Royal Albert Training Center, donde desde luego muchas de las miradas, Robby, en la mañana de hoy se la han llevado los últimos en llegar, más allá de Guido Rodríguez, que conoce lo que es el Valencia Club de Fútbol, que sabe lo que es la casa. Momentos importantes los que vienen en esta próxima semana para los Justin de Haas, Aliu Dien y Sato, por ejemplo.
2: Sí, han sigut, com diuen, Víctor, les novetats en este primer entrenament del València a aquestes instal·lacions del Royal Albert Training Center, així a Olot, a la comarca de la Garrotxa. El València s'ha entrenat este matí, ja diem, a partir de les 9:30, i pues, les cares noves de Haas, Dient, Sato s'han endut pues, aquest protagonisme. No? Guido Rodríguez, recordem que ja va estar així la passada temporada, però bueno, el que venim contant i dient, que tant el jugador neerlandès com el jugador de Mali com el jugador japonès s'estan integrant, s'estan acoplant molt bé pues, a lo que és el dia a dia, als entrenaments, al treball diari de l'equip. I avui, pues, en aquestes instal·lacions del Royal Albert Training Center, pues, també els hem pogut veure, no? Pues, treballant a bon ritme, amb intensitat, en el que ha sigut, ja dic, este primer entrenament en este matí. A hores d'ara els jugadors estan així a l'hotel, pues, dinant, i esta vesprada, pues, a partir de les 6:30, quan ja hem comptat, serà la segona sessió preparatòria. Este va ser el pla de treball tota la setmana que va tindre el València des de avui, dimarts, fins el dissabte, quan afronta el primer partit de la pretemporada davant el Petro de Luanda, que ja va dir, ja hem comentat que va ser un partit pues, a porta tancada, un partit d'entrenament, que no anem a poder oferir en directe. Així estava també ja previst, però bueno, tot ja treballant i en vistes a lo que serà eixe primer partit. Ja dic, les novetats de Haas, Sato, Dien i també pues, la de Dimitri Fulquier, que també pues, ha viatjat en l'equip, està en el tram final de la seva recuperació, Víctor, i és una bona senyal, després de vora 5 mesos, que ha estat pues, recuperant-se de la seva lesió al genoll, que va tindre, recordem que passar pel quiròfon, és una bona notícia, pues, ja pues, veure a Dimitri Fulquier. Això sí, està sí, però està entrenant-se al marge del grup, però ja pues, en el tram final de la seva recuperació.
1: Porque de los lesionados es el único que ha viajado, Robby, hasta tierras catalanas, Dimitri Fulquier. El resto están aquí, en estas instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, en ese día a día, inmersos en sus respectivas recuperaciones.
2: Sí, ya contaban también el día de ir, que es lesionados de larga durada.
1: Uy, creo que hemos perdido la comunicación con Josep Rovira desde el hotel de concentración del Valencia Club de Fútbol, que nos estaba contando pues esa situación ya sabida por todos vosotros. Y es que los jugadores lesionados no iban a estar junto con el resto de sus compañeros, ya que los de larga duración se encontraban aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna evolucionando de sus respectivas lesiones, de sus respectivas dolencias, siguiendo con el plan de trabajo estipulado, teniendo en cuenta que no pueden llevar una pretemporada al uso y que aquí lo tienen todo acondicionado para estar en las mejores manos posibles y avanzar en esas recuperaciones. Creo que ahora sí hemos recuperado la comunicación con Josep Rovira. Decíamos, Robi, efectivamente, que los lesionados de larga duración aquí tienen todas las comodidades en esta ciudad deportiva de Paterna para trabajar y para evolucionar de manera positiva y lo antes posible, ojalá verlos, aunque todavía queda tiempo por delante, según qué casos, para que estén junto al resto de sus compañeros.
2: Sí, així estava previst també, Víctor, no? Que aquests lesionats de llarga durada, el cas de Copete, ja diem de Diego López o Alberto Marí o Sergi Canós, se quedaran en la ciutat esportiva de Paterna tractant-se. Allí també, ha viatjat bona part del cos mèdic, els fisios, els readaptadors, i estan també, ja dic, que pendents dels jugadors, però allí, evidentment, en el cas, ja dic, sobretot de Copete i de Diego López, era millor que continuaran els seus processos de recuperació en la ciutat esportiva de Paterna. No és el cas, com ja hem comentat, de Dimitri Fulquier, que ja està, diguem, en el tram final de la seva recuperació. Ahir ja també contarem que havia fet treball al marge del grup en la ciutat esportiva Paterna, uh-huh. I això va ser també el treball que va fer el lateral de Guadalupe así en estas instalaciones y en este primer estrés de pretemporada del Valencia Olot.
1: Y un estrés de pretemporada que, por supuesto, cuenta con una nutrida presencia de jugadores de la academia. Y por eso también saludamos ya en este informativo a Vicent Burgueto. Hola, Vicent, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Prada, Víctor. En moltes ganes de ver el estrés del primer equipo en Girona.
1: Porque son hasta 9 los jugadores de la academia que se ha llevado Carlos Corberán a lo largo de estos días, tenerlos controlados, viéndolos evolucionar en el día a día. Cuéntanos quiénes son. Algunos de ellos ya han tenido presencia y debut en el primer equipo. Pero es un número importante de jugadores para preparar esta semana intensa de trabajo.
3: De fet, repasant dades, alguno ja sap el que és inclús marcar en el primer equip del València. En la porteria estan Vicent Abril i Alain Gómez, dos jugadors que van anar a ese Mundial Sub-20 del desembre passat, Vicent Abril en Espanya i Alain en Argentina. Vicent Abril, que ha sigut el davanter titular, sempre que ha estat disponible, ha estat en el València-Mestalla, un porter que és un segur baix el poste i també té molt bona eixida de pilota i en el xoc aeri la veritat que es fa molt gran, és un porter promodern en el xoc de peus. També està Alain Gómez, que en la porteria òbviament és un segur perquè té uns reflejos espectaculars, li hem vist fer molt bones parades. Iker Córdoba en la línia de la defensa, uh-huh. És possible que siga més conegut per al públic en general perquè ha estat esta temporada passada cedit en el Mirandés de la Liga Hypermotion, també ja sap el que és marcar en el primer equip. Recordem que en 2024, en desembre, va marcar en Copa del Rei a baló parat, on és prou fort, i també cal recalcar que és un central en agressivitat, zurdo, que sempre crida l'atenció en un defensa, i en molt bona eixida de baló, i els duels, a més, el sol guanyar. Sap quan anar a terra i quan no. També està Rubiranzo, altre conegut.
1: Otro que ha debutado y que también ha marcado.
3: Exacte, altre golejador, encara que no siga lo més comú en els defenses del primer equip, i també la novetat, Amos Guanyala, que va plegar este mercat d'hivern passat a Paterna, es va integrar a la perfecció en l'equip, generació 2006, i un Guanyala que la veritat que el manejo en les dos cames és brutal, tant des la dreta com en l'esquerra, molt bona eixida de baló, també va bé als duels i molt bona toma de decisions, encara que a vegades algun microinfarto ha pegat així en el Puigades, però per sort no ha fet ninguna estropecha ahí en la línia defensiva. També passem al mig del camp en Aaron Mañol, que encara està en el seu últim any juvenil, ja que és categoria any 2008, però la veritat que s'ha fet molt gran en Òscar Sánchez en la segona part de la temporada. Exacte, molt bé, t'he vist molt atent, mai se t'escapa una, Víctor Barea. Aaron Mañol, que ha renovat i és un centrocampista en molt bona tècnica, sí, és físic, però també té molt bon peu, molt bona presa de decisions, i a mi el que més m'impressiona d'Aaron Mayol és la capacitat que té per a destruir la jugada del rival i per a construir la jugada del València. També en la línia d'atac està David Otorbi, Rodri Gamón i Mario Domínguez. David Otorbi, conegut, el debutant més jove de la història del València Club de Futbol, ho va fer frontal Celta i en Lliga frontal Futbol Club Barcelona. La veritat que David Otorbi, pues, bueno, un extrem molt ràpid, molt habilidós. Sí que de veres que ell, encara que siga dret, juga sempre a cama natural, que estem molt acostumats a que en el futbol d'avui en dia juguen a cama canviada. Pues no, David Otorbi és pegat a la línia de cal, i en Òscar Sánchez, la veritat que ha pegat un pas endavant, ha millorat possiblement una assignatura que tenia pendent, que era pues esa presa de decisions, decidir millor en els últims metres. Ho ha pulit en esta segona temporada i ha acabat com un autèntic animal. De fet, pues s'ha guanyat la renovació, vamos, en el camp de sobra. Altre que renovat ha sigut Mario Domínguez, que va fer 16 gols, ni més ni menys, en el filial valencianista, pesa clau per a que el València Mestalla poguera pues aconseguir ese i sa permanència, quan va vindre Òscar Sánchez. 9 gols consecutius, quasi res, Víctor. I, per últim, Rodri Gamón, generació 2007, un jugador que, així no com anècdota, a plegar en cadets des de segona regional, i any a any ha anat pues, guanyant-se en el camp tot el crèdit que té avui en dia en Paterna. Estava en el juvenil, divisió d'honor, va pujar al València Mestalla, encara que ell sempre ha jugat, de fet, en juvenil ho hem vist de nou, ha jugat sempre en el front d'atac, ja sigui de davanter o d'extrem. En el València Mestalla va pujar a jugar de lateral dret, sí, però
4: la veritat que... Muy bien.
3: Exacte, de fet, fent inclús gols en la posició de lateral dret, 4 gols va lograr en 16 partits en el València Mestalla la temporada passada. Este any serà també una peça clau en el filial valencianista en el seu primer any d'amateur. Així que aquests són els nou canterans del València Club de Futbol. No sé si me deixa algun tintero, si no me ho recordeu, però jo crec que és prou complet l'anàlisi.
4: Pues junto a David Otorbi, que és el futbolista que recuerden debutó más joven en el primer equipo del València Club de Futbol en aquella participación en Copa del Rey. Robi, son los 9 futbolistas que se ha llevado Carlos Corberán y que están trabajando con la dinámica del equipo a lo largo de la presente semana, y el míster teniéndolos controlados y siguiendo su evolución de muy cerquita.
2: Sí, són els nous canterans que ens ha contat Vicent Burguete, que ja pues, venien acompanyant i fent el treball de pretemporada en el que ha sigut la primera setmana de treball en la ciutat esportiva de Paterna, després d'haver passat les proves mèdiques i físiques l'equip. Van estar treballant en companyia de l'equip a Paterna, i ara, pues, com hem dit, també van acompanyar a l'equip així, en aquestes instal·lacions del Royal Bear Training Center, a Olot, i aquests nous jugadors pues, canterans, que evidentment pues, van fer una molt bona pretemporada en el Mestalla, també en el juvenil, i ara pues, també tenen ixe premi, el d'estar pues, ajudant a l'equip en els entrenaments, així, ja dic, en este treball de pretemporada.
4: En unas instalaciones que ahora en unos minutos vamos a conocer mucho mejor, de la mano de Mireia Morera, que es la CEO de Royal Bear Training Center, para que nos explique con detalle cómo es el cuartel general en el cual está el Valencia Club de Fútbol por segunda pretemporada consecutiva, y en un lugar en el que Robi no está Cenk, el futbolista turco que está trabajando en su salida y por lo tanto no ha viajado junto con la expedición valencianista a esta semana de trabajo y de concentración.
2: Sí, Chen, que bueno, pues está tratant de resoldre el seu futur, la seua eixida del València. Recordem que la passada temporada ell va estar pues cedit, i bueno, i esta temporada pues també, ja dic, ixa anava a ser la decisió que havia pres el club, juntament amb l'entrenador, el CEO de futbol i la secretaria tècnica. I ha sigut el motiu pel qual s'ha quedat a València, resolguent el seu futur. El València està treballant en la seva eixida i anem a estar, pues, jo crec que en les pròximes hores, pròxims dies, jo crec que pot quedar resolt el seu futur després de lo que va ser, ja diem, la seva sessió la passada temporada, recordem al Colònia, no? Pues en guany també, esta temporada, ja dic, també el club està treballant en aquesta eixida de Cenk, i estarem pues, pendents quan pues, se produïsca pues, eixida ja de manera oficial. Així pues, la contarem. Com se va produir en el día de ayer, Víctor, pues Leixida ya de Baptiste Santa María. Estaba en el mateix cas, Xenque Baptiste Santa María. Baptiste Santa María se va a confirmar en la vesprada d'ahir. Ja dic, pendent serà del central turc de Xenque que resolga la seva eixida del València.
4: Con la salida de Santa María se confirma el primer adiós en este mercado, en esta planificación de cara a la próxima campaña. Como decía Robi, ayer por la tarde lo hizo el club oficial. Ya os decíamos que estaba en Grecia, que tenía permiso para negociar con el PAOK su vinculación con el conjunto griego, y el Valencia en ese comunicado trasladaba que había alcanzado un acuerdo para la desvinculación contractual de Baptiste Santa María, el centrocampista francés que puso fin de esta manera su etapa como valencianista, después de haber militado durante un curso en nuestra entidad, habiendo disputado 22 partidos oficiales entre la Liga y la Copa del Rey, anotando un gol frente al Athletic Club en la jornada 5 de la competición. Bueno, pues así está el apartado de las salidas, el club trabajando en la de Cenk, y vamos a ver en qué más movimientos en cuanto a situaciones de futbolistas que no cuentan para Carlos Corberán, al igual que, como decíamos en la jornada de ayer, y más allá de las cuatro situaciones de fichajes que ya se han dado y la ampliación del vínculo de Stole Dimitrievski, el Valencia, Robi, trabaja en reforzar otras demarcaciones.
2: Sí, ja dic, el CEO de futbol, Ron Gurley, que està així, també acompanyant l'equip en este stage d'esta pretemporada, així a Olot, juntament amb la secretaria tècnica, continuen treballant en reforçant l'equip. Després dels quatre fitxatges que ha fet el València, ara se busca pues, tancar un lateral dret, que és una de les posicions que necessita reforçar l'equip, perquè ja hem contat que lo de Dimitri Fulquer, encara que està en tram final de la seva recuperació, pues, és una posició, evidentment, que el València necessita reforçar, i és el lateral dret, en el que, a hores d'ara, el València, ja dic, pues, està treballant en reforçar aquesta posició. N'hi ha altres demarcacions, també pues, un jugador de banda, perquè recordem que Diego López està lesionat de llarga durada i és altra de les posicions a reforçar. Bueno, pues, en això, ja dic, que està treballant el València, i a medida que se vagin produint pues, notícies que puguem pues, contar de manera pues, oficial, així les contaré, Víctor, però de moment aquestes són les novetats en quant al mercat del València en aquests dies. Confirmada l'eixida de Baptiste Santa María, Xenc s'està treballant també en la seva eixida, jo crec que en les pròxims dies podem tindre ja pues, notícies, per això s'ha quedat a València buscant un lateral dret, que ara és pues, lo prioritari on està pues, el València centrat, després d'haver fet ja quatre incorporacions, quatre fitxatges.
4: Así está la situación del Valencia a esta hora de hoy, martes 14 de julio de 2026. Repasada toda la información en nuestra portada, nosotros hacemos una pausita y lo dicho, vamos a conocer un poquito más cómo son las instalaciones en las cuales se encuentra nuestro equipo desde ayer por la tarde, habiendo trabajado en la mañana de hoy, y así va a seguir hasta el próximo sábado por la tarde.
5: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
6: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Conéctat al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio.
4: Seguimos en el informativo y os decíamos, queríamos conocer un poquito más las instalaciones en las cuales desde hoy está trabajando el equipo de Carlos Corberán hasta el próximo sábado, donde ya los nuestros regresarán de nuevo a casa, a tierras valencianas. Instalaciones del Royal Bear Training Center. Ya nos ha contado un poquito Rovira lo que ha sido, por ejemplo, la mañana, algunos detalles, pero nosotros queremos conocer muchos más aspectos del cuartel general del Valencia Club de Fútbol, el lugar en el que se están preparando los nuestros a lo largo de toda la semana, de la mano de Mireia Morera, que es la CEO del Royal Bear Training Center. Hola, Mireia, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
4: Bueno, encantados de repetir. Un año más el Valencia vuelve a las instalaciones del Royal Albert Training Center.
7: Doncs sí, la veritat és que estem molt i molt contents i il·lusionats de poder tornar a tenir aquí a tot l'estaf tècnic i a tot l'equip, tots els jugadors del València a les nostres instal·lacions. Per tant, bueno, entenem doncs, que si repeteix l'experiència és perquè han tingut doncs, una bona experiència i, per tant, molt il·lusionats d'obrir-los de nou les portes de casa nostra.
4: Eso desde luego, cuando uno repite es que la experiencia del curso pasado fue muy positiva.
7: Així ho entenem, sí, i tant.
4: Bueno, ¿cómo están siendo estas primeras horas del Valencia allí ya trabajando? Lo hemos contado esta mañana, primera sesión, primer entrenamiento de los nuestros en un lugar que cuenta con todo tipo de servicios para poder desarrollar un periodo como el que va a llevar a cabo nuestro equipo esta semana.
7: Doncs sí, la veritat és que estem molt il·lusionats, tal com imagino que t'explicaven ara, ja han entrat aquí a les instal·lacions, han fet el primer entrenament, els hem tingut doncs, en el gimnàs, fent una mica de sessió tècnica preparatòria, han anat també a l'auditori a fer doncs, una miqueta de xerrada prèvia abans de l'entrenament i ja han utilitzat un parell de camps de futbol. Estan nosaltres aquí a les nostres instal·lacions tenim tres camps de futbol 11, a mida FIFA, amb diferents zones d'activació per poder fer també escalfament. I res, ja han utilitzat dues zones i han fet doncs, ja una mica de preparació, primer entrenament, després d'un viatge. Per tant, bueno, molt contents i la veritat és que molt il·lusionats de tenir-los, com et deia.
4: Estamos viendo imágenes de lo que ha sido el trabajo de la mañana de hoy en unas instalaciones que se encuentran dentro de un paraje que es espectacular y muy propicio para lo que quiere el equipo, que es concentración y trabajo durante esta semana.
7: Sí, jo crec que la part més positiva que tenim aquí a les nostres instal·lacions del Royal Albert Training Center bàsicament és l'exclusivitat, tant sigui del training center com de l'hotel. Tenen tota l'exclusivitat de les instal·lacions. Aquí justament queda la finca molt tancada on estan fent doncs, tota l'activitat física i per tant, bueno, crec que és molt positiu per ells poder tenir doncs, aquest entorn segur, de confiança. Saben que no hi ha càmeres, que no hi ha aficionats i per tant és un espai que és poc conegut, que des de fora la gent no s'imagina el que hi ha dintre, no? I jo crec que és la part més positiva que tenim de les nostres instal·lacions. Aquesta exclusivitat, aquesta tranquil·litat, aquest tracte tan personal i tan proper amb tots ells. I això, sobretot a mi el que m'agradaria destacar de l'equip que tenim treballant aquí és el tracte que estem 24/7 pendents d'ells i bueno, jo considero que ara ja més enllà d'un equip ja tenim una relació molt més enllà i són amics, vull dir que molt il·lusionats de tenir-los de nou a casa.
2: Està contant-nos Mireia, evidentment, i ho estem veient també, aquestes instal·lacions que el València, pues, com ja hem comentat, coneix ben bé de la passada temporada, però és que són unes instal·lacions, ja dic, que en uns camps d'entrenaments magnífics, en un gimnàs autènticament espectacular. I Mireia, conta-nos també, perquè a part del València, que està fent aquest estatge de pretemporada, aneu a tindre també a tres equips, no?, en els pròxims dies.
7: Sí, així és. Nosaltres ara ens trobem en plena temporada alta i bueno, evidentment és perquè bueno, estan fent un parón i estan fent la pretemporada del que els hi ve a tots aquests equips. Per tant, estem molt il·lusionats que ens hagin escollit a nosaltres. Tenim la setmana vinent el Girona, llavors tindrem també el Castelló i més enllà doncs, tindrem el Barça B, el Barça Juvenil, el Vés Calderón, tenim també el Terrassa, per tant, bueno, són unes instal·lacions que la veritat és que ara, a dia d'avui, ja són de referència i la veritat és que estem molt il·lusionats que la gent segueixi repetint, segueixi fent confiança amb nosaltres, amb la nostra empresa i de ben segur que espero que sigui un any més un èxit.
2: Sí, perquè ja diem, repetim de lo que va ser la temporada passada, enguany de nou així, i bueno, estem parlant de les instal·lacions, dels camps d'entrenament del València, sí, al Royal Albert Training Center, que Víctor, i això, pues, Mirià, encara ens ho puc detallar un poc més. Ells també gestionen l'herba d'alguns dels grans estadis de la Lliga, de l'Estadi Metropolitano de Madrid o el camp de l'Espanyol. Per això diem que bueno, que els camps d'entrenament són top, Mireia.
7: Sí, moltes gràcies. Sí, nosaltres tenim una empresa dintre del grup, som diferents empreses. Nosaltres, des de Bloom, som els responsables de gestionar el Royal Bird Trading Center, aquesta instal·lació, però a més, dintre de la mateixa finca, dintre de les mateixes instal·lacions, tal com bé comenten, tenim una zona de producció on Royal Bird, una empresa referent en el que és el manteniment i obres de camps de futbol professional, i que justament estem ara amb el València fent la ciutat esportiva i bueno, treballant també conjuntament amb ells amb el nou estadi. Nosaltres aquí fem el que és la producció de gespa híbrida. Aquest any tindrem aquí els camps que tenim aquí just avui al vespre, ens dediquem ja a treure-los per portar-los en els camps de l'Estadi Metropolitano de Madrid i el camp de l'Espanyol. Per tant, bueno, tenim diferents facetes, no?, dintre del món del futbol professional, i il·lusionats també per aquests projectes, i tant.
4: Antes, cuando te preguntaba en primera instancia, Mireia, por las instalaciones, por todo el trabajo que va a realizar el Valencia y los medios de los que dispone, hablábamos, por supuesto, de las instalaciones en cuanto al verde, al césped se refiere, pero hacía alusión Rovira al gimnasio, también a sala para poder realizar charlas, sesiones de vídeo, es decir, las vuestras son unas instalaciones en las cuales... cada año vais introduciendo también mejoras y tratando de dar cabida a todo lo que supongo que os demandan los diferentes clubes, entidades que acuden a vosotros para

0: partits amistosos sense cap mena de problema, perquè hi ha espai per tothom, sales de premsa, un auditori per fer xerrades tècniques, un gimnàs amb vistes exteriors a la vegetació o a la gran natura que tenim aquí, que per mi és un dels trets diferencials que tenim, a diferència doncs, de molts altres, i a més, doncs, sempre m'agrada destacar la qualitat del gespa que donem amb aquest... amb aquesta col·laboració que tenim, evidentment, amb una empresa també familiar de la família nostra, que és Royal Verd. Per tant, crec que fa un cúmul, no? Crec que fem el llacet, no? O posem la cirereta en el pastís amb aquesta gespa que realment és el que busca l'equip i, per tant, intentem sempre estar a les expectatives del que el client, en aquest cas el València, busca.
1: I ara que no nos oyen nadie, nos estamos portando bien, ¿no? Bueno, no somos muy exigentes en tiquismiquis.
0: Home, estem supercontents.
1: Que passo,
0: no?
1: Factures,
0: la
1: eh?
0: Que, la veritat és que siguent un equip professional del nivell que és, jo l'any passat us ho vaig comentar i em va sorprendre molt, perquè a vegades venen equips que no són de primera divisió, però que tenen moltes més exigències o que creuen que poden demanar o poder reclamar molt. En aquest sentit, el València, bueno, és com estar a casa, no? Ens sentim com a casa amb ells, són supereducats. A mi sempre m'agrada destacar el tema de les aigües, que normalment vingui l'equip que sigui, tira les aigües, ho deixa tot desordenat. El València no. O sigui, tant els jugadors com l'equip de l'estaf tècnic, o sigui, són super, super educats i malauradament, perquè penso que és que seria de primer de carrera, no? O sigui, seria bàsic que tothom doncs, fos educat i coordinés les coses, però no és així. La realitat no és aquesta i el València en això destaca moltíssim i jo des del primer dia em vaig sorprendre molt i els hi vaig explicar i vaig comentar amb l'estaf, perquè per mi és un dels trets diferencials, a part de tot l'equip tècnic i l'humilitat i l'equip humà que hi ha darrere, que és espectacular. Sobretot m'agradaria això, destacar que són responsables, són humils i són molt i molt bona gent.
2: Mira, Víctor, a tu que t'agraden els festivals, precisament en aquestes instal·lacions on està entrenant-se el València estos dies, fins el dissabte, així a aquestes magnífiques instal·lacions del Royal Training Center, Royal Verd Training Center, el passat cap de setmana se va celebrar un festival, el Festival Vallviva, que és un festival solidari, benèfic, vingueren més de 10.000 persones. Y bueno, entre a tres artistas va a estar Antonio Orozco, Ana Torroja. Contanos, Mireia, com va anar ixe festival, no? Que té un caràcter molt solidari i molt especial per a vosaltres, no?
0: Sí, em fa molta il·lusió que treguis aquest tema perquè sí que crec que és una de les arrels o dels valors que tenim a l'empresa o en el grup familiar. Com bé comentes, nosaltres fem un festival solidari degut a un diagnòstic d'un càncer que va ser del meu pare, ara fa 6 anys, malauradament va ser diagnosticat d'un càncer de pàncreas molt avançat i en un moment com aquell, tan complicat, que tan sols que ni tan sols podia caminar, per dir-ho d'alguna forma, que estava molt i molt fluix, molt dèbil, ell va voler obrir les portes de casa nostra, obrir aquesta finca perquè la gent pogués retornar i venir a abraçar-se. Estic parlant que era just després del Covid. Per tant, l'objectiu era crear un punt de trobada per abraçar-nos i retrobar-nos de nou. I d'allà, doncs, poc a poquet, hem intentat anar professionalitzant el festival. Tots els beneficis, sempre des del primer any, han anat destinats a la investigació i recerca de malalties oncològiques. I tenim moltíssimes empreses que hi col·laboren, a molts assistents. Per tant, bueno, és un festival una mica diferent, amb una vessant solidària que per mi és el valor fonamental. I per mi ara, actualment, després de 2 anys que ens deixés el meu pare, aquest festival és l'ànima, no?, del meu pare, és un homenatge que li fem anualment a ell i ens agrada doncs, explicar que la gent volem que vingui a celebrar la vida, volem que vingui a viure intensament.
3: Que bonito.
0: I en aquest cas el clem d'aquest any ha estat que volem que la gent visqui també, o sigui, visqui aquesta experiència per ell, però també per als altres, per les persones que malauradament ens han deixat, que no estan entre nosaltres físicament, però que de ben segur són d'una altra forma. Per tant, bueno, crec que és un valor molt, molt bonic i que m'agrada destacar de l'empresa, així que superagraïda també que hagueu tret aquest tema. Gràcies.
1: Recién terminada la 6ª edició, estaremos pendientes para la del año que viene de ese Festival Vallviva que, como nos comentaba Mireia, mantiene el compromiso de destinar los beneficios a la investigación de enfermedades oncológicas. Sí que ha contado en estos días atrás, por ejemplo, con

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguem fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que només diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador col·lapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vez han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenen que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sop, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un colpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador, que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho, perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: El que passa és que també qui estigui escoltant-nos pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig d'avisar ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, per almenys que algú li pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, soy Stole Dimitreski, escúchame paradas en UFC Media Radio.
5: 100 anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UFC Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
7: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Hem parlat de higiene, d'alimentació, de vacunes, de primers auxilis. Avui anem a parlar amb el doctor de l'Acadèmia Álvaro Sala de la sang. De la sang i de la seva importància, perquè la setmana que ve, el dimarts pròxim, el dia 10 de novembre, serà la primera donació de sang de la temporada a l'estadi de Mestalla. Com sabeu, la Fundació del València porta més de 10 anys col·laborant amb el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, i n'hi ha que dir-ho, tots els anys la veritat és que és un autèntic èxit de donacions la que fan els aficionats del València, en especial, però també la gent en general que acudeix a Mestalla a donar sang. Ja sabeu, este pròxim dimarts, tots a Mestalla, tots a donar sang, i allí també estaran, com sempre, una representació de jugadors del València. Doctor Álvaro Sala, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: La sang, que important és, eh?
2: Correcte, així és veritat. I jo també aniré el dimarts a donar sang, per supòs.
1: El doctor, el primer ahí.
2: Clar que sí.
1: Bueno, pues anem amb les preguntes de xiquets de l'Acadèmia com cada dijous en esta secció avui dedicada a la sang. Primera pregunta.
3: Soy Gonzalo y quiero preguntarle al doctor por qué es necesario donar sangre.
2: Pues mira, es muy importante ya que es un acto solidario y de participación ciudadana y además beneficia a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la sangre no se puede fabricar. Entonces, la única manera de aportar sangre es mediante la donación altruista de la gente. Entonces, es muy importante ya que puede ayudar a personas que tengan que operarse, personas que hayan tenido un accidente, una enfermedad de cáncer, una enfermedad crónica, una leucemia y que requieren un trasplante. Es un acto sencillo, seguro, ¿de acuerdo?, que no es doloroso, está realizado por profesionales y que no conlleva ningún riesgo para nosotros, pero va a beneficiar a mucha gente, que está enferma.
1: Segunda pregunta.
4: Hola, soy Alejandro y quiero saber quién y cuándo puedes donar sangre.
2: De acuerdo, pues mira, cualquier persona sana y que tenga una edad entre 18 y 65 años pueden donar sangre.

0: melodia. D'una cosa estic segur. Tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan esta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. Jo farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme, soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista balaguera. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. A casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí mica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
6: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra!
5: T'informem cada dia amb rigor.
7: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
5: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
5: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
5: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
5: Ni de la Academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
5: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
12: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.

0: el millor de VCF Media.
1: ¿Playa o montaña?
2: Playa, sin duda.
1: ¿Comida preferida?
2: Como buen valenciano, a paellas.
1: ¿Un lugar para esconderse?
3: Me iría a alguna isla, te diría, no sé, o Grecia, Malta.
1: ¿Un héroe de cómic?
3: Spiderman, por el poder trepar y volar por algún edificio.
1: ¿Una manía?
3: Saltar con el pie derecho al campo.
1: ¿Frío o calor?
3: 50-50, porque para jugar prefiero el frío, pero soy valenciano y me gusta mucho estar en la playa, así que también me quedaría con el calor.
1: ¿Una serie de tele?
3: La Casa de Papel.
1: ¿Una película que hayas visto muchas veces?
3: Si me tuviera que quedar con alguna, te diría con Focus.
1: ¿Ídolo de pequeño?
3: Xavi Alonso, por características, era el jugador en el que me fijaba.
1: ¿Qué es lo que más te molesta?
3: Cuando hay mucha barulla, muchas pérdidas de tiempo.
1: ¿Un sueño deportivo con el Valencia?
3: Ganar algún título.
0: El millor de VCF Media.
4: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de l'Acadèmia.
10: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
12: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.

0: la Lliga en una semana, en un mes d'agost, que sol ser pues prou calorós, i tindrà que afrontar tres partits en una mateixa setmana. I això pues no ha agradat massa, sobretot al cos tècnic i als jugadors, no? Bueno, pues evidentment el Betis estava en el seu dret de poder ajornar el partit, pues bueno, perquè tenia pues al mundialista, al semifinalista a Lo Celso en Argentina, però després els horaris, evidentment que pues ha ficat pues la Lliga, no afavoreixen gens al València, i d'alguna forma pues ja dic, també pues els jugadors del cos tècnic han mostrat el seu malestar.
1: És un gran esforço inicial, perquè en 8 dies tens que jugar 3 partits, con la necessitat del període de recuperació i con esa situació també de en un mes d'agost en nostre país jugar con situacions en quant a temperatura se refiere que no són les mismes que conforme va avançant la competició i te encuentras con una situació més agradable. Eso provoca una necessitat de recuperación mayor y vamos a ver cómo afrontamos. Pero desde luego, 3 partidos en 8 días: sábado 22 ante el Celta en Mestalla a las 7:30, martes 25 a las 9 frente al Betis también en Mestalla, y luego el domingo 30 a las 7:30 cerramos el primer mes de competición frente al Deportivo de La Coruña, un recién ascendido en Riazor. No queda otra que afrontar la cosa como viene, y para ello, insistimos, los nuestros se están preparando, por ejemplo, en la presente semana en esa concentración en tierras catalanas. Robi, para cerrar información del primer equipo, en cuanto al mercado se refiere, sin demasiadas novedades destacadas respecto a lo que ya contábamos en la jornada de ayer.
0: Sí, ya contaremos ayer que Batiste Santamaría, que era un dels jugadors que, bueno, que estava resolvent el seu futur, pues ja s'havia desvinculat del València per a firmar amb el Pau de Salònica. És el mateix cas de Txen Kozkaiar, el central turc, que continua pues negociant i resolvent el seu futur, encara que jo crec que les pròximes hores està pues pròxim, i bueno, pues ja dic que el València també està treballant en un equip alemany per a buscar pues la cessió de Txen. Recordem que Txen la temporada passada va jugar en el Colònia, cedit pel València, després de la seva cessió va tornar així, però ara tant el jugador com el club estan buscant-li una eixida, i sembla que en les pròximes hores jo crec que poden tindre pues notícies, i Txen que pues ja dic que de nou se'n podria anar cedit a un club alemany, pues el jugador, i bueno, pues ja dic que en això és el que està treballant a hores d'ara el València. En quant a les eixides, també en més incorporacions, en més fitxatges, ja contarem en el dia d'ahir, que ara els esforços del CEO de futbol, Ron Gurley, que es troba així també acompanyant a l'equip en aquest estat de Girona, com de la secretaria tècnica, és buscar ixe lateral dret, després que Thomas Meunier, l'internacional belga, que s'havia pues acordat, aparaulat que poguera vindre al València, pues va deixar plantat al València, pues volguent-se anar al futbol anglès, la qual cosa
1: sí, ja
0: pues
1: és oficial per el Sunderland.
0: Sí, és que no ha sentat pues ja dic que pues massa bé, perquè el València ho tenia tot acordat, tot aparaulat amb Thomas Meunier, i finalment pues ha decidit anar-se'n al Sunderland. I ara els esforços, ja dic, estan centrats en la contractació, en el fitxatge d'eixe lateral dret, que és evidentment la posició que l'equip necessita pues reforçar. Recordem després que Fulquier, encara que ha avançat en la seva recuperació, però sembla que no estarà per a l'inici de la temporada, i per això ja dic, tots els esforços ara centrats en ese fitxatge de lateral dret.
1: Pues iremos contando las novedades que se vayan produciendo al respecto del mercado de fichajes del Valencia. Ya sabéis, con esas 4 llegadas, la ampliación de Stole Dimitrievski, de momento la salida de Baptiste Santamaría, y vamos a ver cómo se desarrolla la situación en las próximas fechas. El CEO de fútbol, Ron Gurley, que continúa trabajando en este sentido para ir encajando poco a poco las piezas del puzzle de la plantilla de la próxima campaña de la 26-27 para el conjunto de Carlos Corberán. Así que, lo dicho, pendientes de la salida de Txen y el club trabajando en reforzar esa posición en el lateral derecho, además, por supuesto, de otras demarcaciones. Robi, si no hay ninguna noticia más desde el hotel de concentración del Valencia Club de Fútbol, lo dejamos para mañana. Esta tarde simplemente recordatorio, los nuestros

0: Moments històrics del València.
1: Recuperamos el sonido que hoy nos sirve de hilo conductor de este programa. Es ese partido, ese empate a dos ante el Besiktas. En el resultado global, el Valencia se clasificaba para la siguiente eliminatoria de la Copa de la UEFA. Volvemos al 3 de diciembre de 1996. Recién llegado Jorge Valdano al banquillo del Valencia. Fue el partido en el que el conjunto valencianista desafió al infierno turco y en el que un hombre, Goran Blaovic, marcó el que probablemente sea el mejor gol de su carrera. Recuperamos la retransmisión en Televisión Española de Juan Carlos Rivero.
2: Ha sacado Mendieta, que quería jugar con Karpin. José Ignacio con el Raim, ahora es Recep, el que retrasa para Mermić. La presión de Karpin. Ha sacado Mermić para Lingunkar. Recep y Karpin. Le robó la pelota a Karpin Claudio López. De nuevo Karpin, que se ha ido de Lingunkar. El centro de Karpin y el remate a gol. Gol del Valencia. Ha marcado el Valencia el segundo gol del encuentro a los 43 minutos y medio de juego. Ha marcado el Valencia el segundo gol del encuentro después de esta acción. En el balón robado por parte de Karpin, ha conseguido Claudio López el segundo gol para el conjunto español. Fenomenal el remate con el que ha logrado superar a Mermić. Ahora son otras caras las que hay en el banquillo de el conjunto del Valencia. Y tenemos el remate sensacional tras el centro de Karpin. Vamos a ver por qué Blaovic al final ha logrado resarcirse de los errores anteriores. Ahí está el taconazo. Qué golazo acaba de conseguir aquí, a un minuto tan solo para llegar al final del partido. Gol del Valencia, minuto 44 de juego. Besiktas 1, Valencia 2. Gol marcado por Blaovic en ese taconazo tras el centro de Karpin desde el lado derecho. Un gran gol con el que Blaovic ha enmendado los errores anteriores. Vamos a ver aquí la jugada de nuevo, el centro de Karpin. Y observen cómo llega Blaovic para tocar el balón con el tacón y conseguir un gol extraordinario. Karpin, que había dejado atrás a Lingunkar, algunos jugadores del Besiktas se quedaron aquí reclamando falta de Karpin. Pero ahí está el centro. El balón a Blaovic, que consigue el gol.
3: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: Fames de Saint Ains. Ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La Casa del Valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, Convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
6: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: al Deportivo de La Coruña, un recién ascendido en Riazor. No queda otra que afrontar la cosa como viene, y para ello, insistimos, los nuestros se están preparando, por ejemplo, en la presente semana, en esa concentración en tierras catalanas. Robi, para cerrar información del primer equipo, en cuanto al mercado se refiere, sin demasiadas novedades destacadas respecto a lo que ya contábamos en la jornada de ayer.
1: Sí, ja contarem ahir que Batiste Santamaría, que era un dels jugadors que, bueno, que estava resolvent el seu futur, pues ja s'havia desvinculat el València per a firmar amb el Pau de Salònica. És el mateix cas de Txen Kozkaiar, el central turc, que continua pues negociant i resolvent el seu futur, encara que jo crec que les pròximes hores està pues pròxim. I bueno, pues ja dic que el València també està treballant en un equip alemany per a buscar pues la cessió de Txen. Recordem que Txen la temporada passada va jugar en el Colònia, cedit pel València, després de la seva cessió va tornar així, però ara tant el jugador com el club estan buscant-li una eixida, i sembla que en les pròximes hores jo crec que poden tindre pues notícies, i gent que pues ja dic que de nou se'n podria anar cedit a un club alemany, pues el jugador, i bueno, pues ja dic que en això és el que està treballant a hores d'ara el València. En quant a les eixides, també en més incorporacions, en més fitxatges, ja contarem en el dia d'ahir, que ara els esforços del CEO de futbol, Ron Gurley, que es troba així també acompanyant a l'equip en aquest estatge de Girona com de la secretaria tècnica, és buscar aquest lateral dret, després que Thomas Meunier, l'internacional belga, que s'havia pues acordat, aparaulat que poguera vindre al València, pues va deixar plantat al València, pues volguense anar al futbol anglès, la qual cosa...
0: Sí, ja és oficial, per el Sunderland.
1: Sí, és que no ha sentat, pues, ja dic que pues, massa bé, perquè el València ho tenia tot acordat, tot aparaulat amb Thomas Meunier, i finalment pues, ha decidit anar-se'n al Sunderland. I ara els esforços, ja dic, estan centrats en la contractació, en el fitxatge d'eixe lateral dret, que és evidentment la posició que l'equip necessita pues reforçar. Recordem després que Fulquier, encara que ha avançat en la seva recuperació, però sembla que no estarà per a l'inici de la temporada, i per això ja dic, tots els esforços ara centrats en eixe fitxatge de lateral dret.
0: Pues iremos contando las novedades que se vayan produciendo al respecto del mercado de fichajes del Valencia, ya sabéis, con esas cuatro llegadas, la ampliación de Stole Dimitrievski, de momento la salida de Baptiste Santamaría, y vamos a ver cómo se desarrolla la situación en las próximas fechas. El CEO de fútbol, Ron Gurley, que continúa trabajando en este sentido para ir encajando poco a poco las piezas del puzzle de la plantilla de la próxima campaña, de la 26-27, para el conjunto de Carlos Corberán. Así que, lo dicho, pendientes de la salida de Cenk y el club trabajando en reforzar esa posición en el lateral derecho, además, por supuesto, de otras demarcaciones. Robi, si no hay ninguna noticia más desde el hotel de concentración del Valencia Club de Fútbol, lo dejamos para mañana. Esta tarde, simplemente recordatorio, los nuestros trabajarán sobre el césped.
1: Com diem, a hores d'ara els jugadors pues, han acabat de dinar, es troben descansant en les seues respectives habitacions en aquest hotel de concentració, i ja esta vesprada, a partir de les 6:30, entrenament. Això sí, encara pues, en molta calor, en molta temperatura molt alta, encara que ja diem així, pues, el calor és més sec que en València, a entrenar-se en vistes a aquest primer partit que jugarà el València el pròxim dissabte davant el Petro Luanda, i després d'aquest entrenament a veure l'altra semifinal Anglaterra-Argentina, molt pendents de Guido Rodríguez.
0: Y seguiremos la evolución de ese partido y de nuestro futbolista. Robi, hasta mañana, un abrazo.
1: Venga, adeu.
0: Josep Rovira, del hotel de concentración del Valencia Club de Fútbol, con la última hora de los nuestros en esa segunda jornada de entrenamientos que está llevando el Valencia en tierras catalanas. Antes de dar paso a toda la actualidad de la Academia del Valencia Club de Fútbol Femenino, un recordatorio: sabéis que ya está en marcha la campaña de socio VCF de la 26-27, y nosotros insistimos y recalcamos en su importancia en la presente campaña por el hecho de que de cara al traslado al nuevo estadio es condición indispensable para tener opción a tener tu asiento en lo que sea la nueva casa del Valencia Club de Fútbol, que previamente seas socio VCF. Así que ya sabes, a través de la página web del Valencia Club de Fútbol

0: Javi Guerra, se han portado esa pilota, Javi Guerra, Gallá, el balón ahí no ha podido arribar, continúa la disputa, Javi Guerra y esa pilota, pues es córner que torna a provocar el Valencia, el córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra, el córner, verá el Valencia de nuevo desde bien, la mateixa posición.
1: Bien, Javi, bien, así.
2: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fija muro de Trevay a saco.
1: Sufriendo.
0: Allá va Javi Guerra. Allá va el córner. Ahora trae la pilota a la frontal para Luis Rioja. Le pega Luis Rioja. El rechazo una otra vuelta. Pero Valencia, ojo la contra. Ojo la contra para Leti Viló. Se la emporta Robert Navarro. Pero ni hay que pararlo. Ni hay que pararlo. Robert Navarro se emporta y se való. Fica el pase. Pero atente, molve Guido. Atente. Molve. Estaba ahí Renzo Sarabia. No era Guido, sino Renzo Sarabia, que sabía quedarte en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolpe.
1: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa, eh?
2: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guaña es duels defensivos y a banda se queda en la pilota. Yo creo que de fet, Corberán Udella en eso, roda de prensa.
1: Es oficio, Vicente.
2: Que ya sí, total, al es final oficio. El Sarsentins. Corberán ho deia en roda de premsa, que hi ha que pressionar, furtar i donar continuïtat. Una vegada furtes el baló. I Renzo Sarabia sap prou d'això.
0: Bueno, pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43. 0-0 marcador, quan ara ataca l'Atleti Biló en terreny de xoc del València. La pilota, ahí era ese baló que volia ficar Yuri. A la esquerra, per a Robert Navarro, busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una altra volta el valor Robert Navarro, la col·lota una altra volta ahí per a Yuri, en la trena esquerra Leti Bilbao, la dice una altra volta per a Robert Navarro, ara buscava el passe per a Rego, ha errat, vinga, ixe baló, n'hi ha que treure-lo d'ahí, Xomer que la llunya, però ahí no n'hi ha ningú, i el baló és de nou per a l'Atleti de Bilbao, per a que jugue ja Gerai. Sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combina una altra volta en Iñaki Williams. Gallà que fica la cama. El baló que l'ha tocat en Iñaki Williams. I és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
2: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context, quantes parades recordes de Dimitrescu?
0: No, però això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca a Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar i se va a l'arrere per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu. Pepelu que s'emporta i se való. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat. És una primera part sèria. Un equip ben plantat sobre el terreny de xoc. La llàstima ha sigut posar aquest penal, però crec que el València està fent un bon partit. Ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar.
1: La verdad que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí. Se complix el minut 45. Anem a veure perquè va a afegir dos minuts. Va a afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part. Quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López. El rechaza ahí, afavorece al Valencia y la vol recuperar Xomert y Tàrrega. Es dos centrales que vol entrar y esa pilota. Ahí está Xomert también el balón. Xomert que busca el pase arrere.
1: Pero al soporter,
0: pero esto le Dimitrievski.
1: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
2: Y saben cómo está el equipo, tienen ganas de ver cómo es de la banqueta se activen y aporten... a la Chespa, encara es pronto de bien, pero yo creo que hoy tengo una pedrada
1: jugar,
2: que Ramachani y Umar Sadik van a citar el partido.
1: Umar Sadik no lo sé, pero Ramachani va a salir seguro.
2: Como mínimo a citar.
0: Bueno, pues un minuto queda, un minuto y queda esta primera parte. Espera que acabe este primer temps. El balón de Xomert, el suís, buscando ahí a Pepelu. La pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ixe minut final dels dos que ha afegit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xorar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, ixe baló dividit arriba bé. Guido Rodríguez, venga que esta puede ser la última. Ahora Hugo Duro en la pilota. Hugo Duro.

0: Y Diego López toca la y Guido. Guido, el balón de Pepelu. Pepelu, anima ahora que entra per banda. José Luis Gallá lleva la pelota para Gallá. Entra Gallá. Gallá que se entra. Molt forçat Gallá. Arriba Diego López. Arriba Diego López, que trata de arribar Diego López. Ahí busca la central Diego López. El balón amunt, la trau Gorosabel. La pilota, ara ahí per a l'Atleti Bilbao. El temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit. Empat a 0 el marcador després d'haver-se disputat estos primers 47 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip. La llàstima ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
1: Hi ha que seguir, però també te dic una cosa, si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguerem continuat en este plan de partit que m'ho està funcionant. Igual t'haguerà estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que se veres que aniries en un gol més en el marcador. Aixina, que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
2: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después... Incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego. Porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Atletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
1: Pues Robi, desde el estudio y centro de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, una bona primera part del València, un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però... Bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segunda parte que va a comenzar sense canvis en el València, en l'Atleti Bilbao. Ya ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
1: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és la plataforma més fiable per a les dades, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat de penal, tuvo duro, està bé antixapilot al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
2: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que ni una falta Hugo Duro, ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocat ahí el central de l'Atleti Bilbao, Hugo Duro, que s'ha fet mal.
2: Tarjeta,
0: i la falta,
2: no?
0: És clara. No ha tret. La falta és clara, sí. De Geray, el central de l'Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
1: Se tocava la gola, Se tocava la gola, igual algun colp en la...
0: No, pues, ateme. No, no va a pitar falta, No va a pitar falta.
2: Joder,
0: yo pensaba
1: pues
0: sí,
1: es muy clara, es
0: pues
1: clarísima.
0: No va a pitar falta.
2: Se desentiende
0: pues el balón para Leti y a mí también va a haber preguntas. Y lo que está en Yenli Pepelu
2: se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro,
2: se desentiende pues por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada. ¿Qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues... primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés, 0-0 el marcador, els mateixos en el València, encara que ha hagut un canvi tàctic, ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra, Luis Estara per banda esquerra i Diego per la dreta. Antara perdut la pilota, Guido Rodríguez, la recupera Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams, la pilota Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere, venia Pepelu, li ha llevat la pilota, molt bé. Pepelu.
2: Se mueve el
0: balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
2: Se mueve el banquillo, Robi.
0: De moment no. De moment no. Però ja dic que el canvi tàctic és ha col·locat el míster a Luis en la banda esquerra i Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu i Guido.
1: El València, Robi, que ara mateix... ara mateix està, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que no és solament una sensació que s'estiga per a quinta moment, és que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també sí. En les xifres en la mà el València té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quant a imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, la llàstima el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta el d'Aldaia. César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc. Completament buscava el passe a Gallab, no l'he eixit. I la pilota la recupera l'Atleti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament. Gallab per darrere, molt bé Gallab. Molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
2: No està precís hoy Guido,
0: per a que jugue ja.
2: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido,
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro. I ara Unai Simón que colpechan ya cambian la pilota territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
5: Vaya.
0: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
2: También es barata, ¿eh?
1: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues Perara, DNU de 20 pases, 6 de set en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero.
2: No, si a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ahora que va a votar la Leti Bilbao. Después esa tarjeta que le ha costado a Xomert. Balón penchado, Isdari, el Valencia. El balón la había tocado Renzo Sarabia. Y es córner. Pues va a ser córner para el Leti de Bilbao. Ese balón que penchata Isdari. La pentina de cap Renzo Sarabia. Y la pilota que va a ser córner para el Leti Bilbao. Desde el cantodre de la portería Dimitrievski. De nuevo jugada, balón parado. De nuevo Perill. De nuevo hay intensidad y contundencia defensiva. Tárrega de cap. Rebuchante y esa pilota. La volvió a recuperar Rego. Alejandro Rego. Ahí la disputa en compañía de Diego López. Continúa Rego. Retalla Rego. Rego. Continúa jugante. Busca la centrada. Y aficata ahí el peu. Diego López. Pero de nuevo desviar a córner. Ahora desde el atre cantó. El córner para Leti de Bilbao. Desde la parte izquierda. De la portería
2: aquí,
0: del Valencia.
2: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
0: Tensa Márquez, que no ni es que antes ha chustos defensivos. El choca aéreo es perilloso. Ajo y se baló. La pilota que la va al traure el Valencia. Arriba Tiñaki Williams. El llançament, Selimbalt. Selimbalt a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe. Ni se rechaza ahí de Iñaki Williams. En el molt desviat fuera. De la portería del Valencia.
1: Pero fíjate, sí que el Valencia, per fijar un aspecte a corregir, sí que ha de conseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
2: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramachani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
1: Bueno, incluso bueno, puede cambiar pues el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: Hugo
1: per Omar Sadik. Ya veremos.
0: Está calfant en la banda, no es Ugrinić. Es Ugrinić el que veig calfant en la banda, no sé si tendrá algún problema Pepe Luguido, pero es Ugrinić el que está calfant, el único jugador en la banda. Si no sé, ahora sí, poco a poco ni incorporarse, pero también no es Ugrinić calfante en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable Leti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro d'Islària. Entra Robert Navarro. Continua el jugador de Leti Bilbao. La pilota arrere. Buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí estava Pepe Lu. Estava Pepe Lu al tall. En la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé ara també en l'ajuda. Sí, senyor. Renzo Sarabia. Renzo Sarabia en aquesta ajuda defensiva en Pepe Lu. Ayudante estaba ahí. Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que se hace mal.
2: Es que donde
1: una cosa que me agrada de Navarro,
2: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
1: Y a banda, sap no disarli temps al rival para pensar.
2: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo.
1: ABC.
2: Y punto. Y nada más.
1: No calmes, tampoco.
0: Bueno, pues poco a poco van reincorporándose jugadores al Cafament, ahora es Unai Núñez también, yo creo que van a incorporarse algún mes. Cuando entrado de banda Renzo Sarabia, buscando a Diego López, no arriba, el balón que se va fuera, la torna a Traure ahí. Era Jaureguizar, de cap, y el balón de nuevo, pero Valencia, Renzo Sarabia, ojo que me entrega mal la pilota, el balón, y ese balón en las frontal, estaba ahí al talle. Vega ya, le había quedado a Guruceta. Se esperdúes ahí, son perilloses. Se esperdúes con el siguiente Gutaras perilloses. Continúa el perillo, la portería de Valencia. El balón penchat. Ahora capa y se banda izquierda que entra Robert Navarro. Torna a penchar la pilota. Tarra que la trau de cap. Se va a la Yuñat. Allá va Hugo Duro que no arriba la pilota. Ahora es Pepelu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure si la pilota ni ha que allunyar-la i ara, ni ha que allunyar-la Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de Tibiló.
2: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, ni havia que expulsar-se damunt ara ixe domini i allunyar quant abans ixa pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que li ha fet Alejandro Rego, que li ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el baló ja en moviment en este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg, buscava ahí el passe, ahí per a Diego López, no arriba el Guajín, ara fica la cama Pepelu per enviar ixe baló fora, per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinich. Fendi a l'activació, això és calfament en la banda, per aquí quan ho considera el míster fer els primers canvis. Baló arrere, l'Atleti va jugar Gerai, per al seu porter, per Unai Simón, va la pressió, Hugo Duro, trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido. A veure aquesta pilota que vol emportar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López. Se'n va per banda Diego. A veure, necessita ahí ajuda Diego, necessita ajuda. Busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia. Ara s'emporta la pilota César Tàrrega. César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepelu. Desdoblava i se n'anava ahí per banda. José Luis Gallà. Ara busca el passe. Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta arrere per a que torni a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, el argentí, en Renzo Sarabia, tocant-la i Guido, superant línies, el baló per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja, li la lleva Grosabel, i la lleva Grosabel de cap, quan se preparava per al remat Luis Rioja, la centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Grosabel atenta, ha enviat el baló a servici de banda.
2: Que pena.
1: Era molt bona, eh? Era molt bona l'ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure, ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro, va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé, Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servici de banda que va ser favorable al València.
1: De categoria, altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa, Renzo Sarabia, el que deia, últim apunt, és que crec que Corberán, li està deixant bé, el de canviar a Diego López per Rioja, perquè Diego López en la primera part no ha tingut quasi participació, i en esta, tant en defensa com en atac, per lo menos un poc més, l'estem veient.
0: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski, para que traga la pilota arriba el Valencia, ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en cama dreta, llarga, buscante ahí a Renzo Sarabia también, ahí Hugo Duro, no arriba, el que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda, y traga ya el Valencia, la pilota arriba, pero a centrals, ayudándose ahora en Pepelu, Tárrega, Pepelu, un bon treball, sí senyor, ese pivot defensivo que voy a colocar el míster Guido y Pepelu.
2: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado, porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese balón llarg, pero Hugo Duro que no pot arribar davanter madrileny del València, y el balón directamente a les mans del porter Unai Simón.
1: Sí, perquè jo no vull ser gafe ni molt menys, però no me da la sensació de que estem prop del 1-0 del Athletic Club.
2: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
2: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recuerden, va a Persebus de Sanció. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a Persebuch.
2: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
2: sí que...
0: Ojo, Leti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegó Dimitrievski, ha pare Guti, el porter del València, per a salvar l'equip d'una jugada que era molt perillosa. S'havia quedat sol Iñaki Williams, se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per a l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, el salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament Iñaki Williams.
2: Menos mal.
0: Ojo, ara ese baló, la pilota i dins l'àrea, el baló mort, tenia que allunyar-lo. Finalment, l'ha tret Xomert. Finalment, l'ha tret Xomert. Quan Dimitrievski ara s'està en terra en problemes. Dimitrievski, anem a veure ese pilota que continua en perill. De l'Atleti Bilbao, era falta en atac del jugador de l'Atleti Bilbao, encara que protesten. I ara Dimitrievski a terra. S'havia fet mal en ixa última jugada el porter del València, que ha estat decisiu, salvador una altra volta, eh? En ixa mama, Iñaki Williams. Guido Rodríguez també està en problemes, Stole també. Havia xocat ahí, havia hagut una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez i és la falta que ha pitat.
1: En lloc de Stole... Stole Dimitrievski, Stole Don Mitrievski, perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals. El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediato, no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en aquesta última jugada, en aquest córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. Aquesta jugada amb Iñaki Williams. I ha sigut després en el córner, quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat. Atenenta Dimitrievski.
1: Pues el València, que este es... pauses, un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberà doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no només està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi? És com...
0: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de la TVLO, perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
2: Haciendo cuenta,
0: però bueno,
2: sí.
0: Anem a veure.
2: Es que le hace falta a Geray, ¿eh? En la jugada que sale a despejar,
0: Puede estar un poco emocionado, no sé si está un poco... El doctor...
2: Le desestabiliza
1: Geray. Sí, está mirando cosas de la vista, sí. Robi. Está parpadeando, sí, fort de Dimitrievski.
0: Igual pot ser que estigui un poc emocionat del colp.
1: Però ja està bé.
0: Sí, un poc el protocol que marca ahí, mèdic. És el que li ha fet el doctor Aliaga, el metge camp de València, però va poder continuar. Stole Dimitrievski en este minut ja, 63 que estem, 18... de la segona part. Ja va Dimitrievski a ficar la pilota en moviment. Baló amunt, buscant a Diego López. A veure Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se l'emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ixa baló de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams, però ahí estava bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao, que està preparant un canvi ja, eh? Un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7, per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
1: Possiblement el millor argument ofensiu que té l'Atleti Club.
2: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda, porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde Darrere. Centrals que la bola entra ahora. Tárrega y Schomert. Schomert a la pelota. Schomert y Tárrega. Tárrega en curte buscando a Guido Rodríguez. Guido, el balón había ishit. Y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Mante está el cambio. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sanzet.
2: Bueno, tampoco,
0: Berenguer, tampoco pero Ollán Sanzet es el cambio.
2: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vuelve ahora César Targa, se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cao que per la pilota y ahora tenía que tornar. Porque contra Kolpechenech recupera el balón la de Tibilao desde la par dreta. El balón buscante Iñaki Williams. Ve Schomert imposándose ahí. Iñaki Williams se la trae en la pilota a Gallá. Pero al Suiz, Schomert también el balón. Continúa Schomert a la disputa y esa pilota. Cao Schomert. Y han fe falta. Y han fe falta al Suiz. Y el balón que va a ser Peral Valencia. Se preparen el cambis, ¿eh? Se preparen los primeros cambis en el Valencia. Va Urinic y va Sadik.
1: I, Robin,
0: Urinic i Sadik.
1: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit els que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
1: Ah, val,
0: està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
2: Pepelu està con tarjeta, no?
1: Sí.
2: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part. Continua el 0-0 el marcador entre l'Atleti de Bilbao i el València en este partit importantíssim. El balón ara que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a l'esquerra per a José Luis Gallá. Gallá i Luis Rioja per banda esquerra, busca la central Luis Rioja. El balón que trau, ha tret ahí l'Atleti Bilbao, enviant ixe balón fora. La pilota ahí que l'ha tret Vivian. Uf. Que ha sigut altre descanvi, sé que ha fet l'Atleti Bilbao, Vivian ara i Gerai com a centrals.
2: Sí, por Vivian... Laport, no? Por Laport, no, Vicent?
0: Sí, per Laport, sí.
1: Sí, correcte. Un Vivian que sí que és de veres que no està tenint el seu millor any. De fet, va anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que hi ha que aprofitar. Quan un central està un poquet baix d'estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues hi ha que aprofitar ahí en... per a fer-me ja i per veure la porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe ahí per a Les Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri entrant per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajunta a línies el València i ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego de nou buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer, ojo que este en el contra ufa mal. Berenguer que busca la centrada y ahí Altai Guido, davanta Alex Berenguer y el córner que va a ser para Leti de Bilbao.
2: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para Leti de Bilbao. Jugada balón para de nou Perilla, tensa ahí. Alex Márquez con DMI, contundència defensiva, ahora ixe baló, Hugo Duro, que la tre de cap, allunyant la pilota, el baló que el recupera Vivian que la volia col·locar i la col·loca per Iñaki Williams, ahora Iñaki Williams busca la centrada, la trau Guido una altra volta el baló, ha tret Guido el baló, pues va un triple canvi, perquè va també Ramazzani, va Ramazzani, Urinic i Sadik, va un triple canvi el que va fer el míster Carlos Corberán, ahí està preparats Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure, jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
2: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu. I entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López i Pepelu, que se retiren del terreny de xoc. Tres jugadors de refresc, que les mateixes posicions. Sadik per Hugo Duro, Urinich per Pepelu i Ramachani per Diego López.
1: Pues ahora el Valencia, ¿qué cambiará? Cambiará de guío, ahora ya no será un choc com el que hem vist antes. Jo crec que ara igual busquen més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramachani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè a València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que és veritat que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti. Pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramachani per banda, pues també el treball d'Urinich i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues...
1: Miquel.
0: Va al servicio de banda, favorable. Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao, l'Alo Dislaria, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramachani, que vol treure pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramachani, se l'emporta l'Argi, a veure Ramachani, el valor llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja Dislaria, a veure Luis, continua Luis, Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Ruiz Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
5: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! Sadik, el gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik, per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1, ahí estava Sadik Umar, rematant de cap, que bona, com li l'ha col·locat ahí, en ixa banda esquerra, Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat i ahí de cap ha marcat Sadik Umar.
2: Com s'anticipa, Pero sobretot que ha jugat donde Luis, com aguanta la pressió de los defensores i que buen centro mete.
1: Rioja temporitza molt bé i fixeu-vos que vos havia dit que Vivian no estava en el seu millor moment i havia que buscar-li la volta i Sadik que s'anticipa a un Vivian que estant en el seu moment ni de coño deixa que el davanter s'anticipa.
2: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
0: Molt bona, és que al final, sí, senyor.
1: En l'entrada de Grinic, Ramachani s'ha dit que el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit d'ides i venides que un partit posicional perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
2: Que importante, de verdad.
1: I és molt important.
2: Oh, que largo se va a hacer. Lo que queda.
0: Bueno, pues calma. Ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València, un marcador per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1,
2: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues... El gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxe, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de xoc Sadik, ni se passa que li havia col·locat Javi Guerra, però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
2: i la primera,
0: en tot el que esté dient.
2: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
1: Y el balón, el Fica, aún tiene que ficarlo.
0: La jugada es buena, ¿eh? Javi Guerra lluitant-la, Jan Santa, Ramazzani a Rioja, y Rioja ficant una centrada sensacional y rematant de cape, impecable, Sadi Kumar. Bueno, pero ni hay que continuar.
2: Hemos hecho lo difícil, Robi, hemos hecho lo difícil. Ahora
0: 75-30 de la segunda parte.
2: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora, no perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo el remate, Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole Dimitrievski, Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer-li la treta Unai Gómez. El remado Unai Gómez anava dins i ahí estava Stole Dimitrievski per a fer una altra parada, per aparèixer ahí el Salvador del València. Quina mà treta Stole Dimitrievski, en quin moment està el de Macedonia, espectacular, Stole Dimitrievski.
2: Dios santo.
1: Mare meua, Robi, se ha estirat com una goma de chicle.
2: Stole muy similar la jugada a Sadí, pero más lejana.
1: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut de Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partir de corre calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Aleti Club és molt lento.
0: Jauregui una altra volta, penja dins l'àrea, n'hi ha que treure aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que
2: tindre un poquet el control del partit, pararlo,
0: perquè
1: sí, sí, però veig que per exemple és un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment, ells estan jugant a Europa, esta derrota per ells és un pas enrere, i ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt, per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga, ja dic que l'Atleti Bilbao ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara, i se való per a que jugue a Jaureguizar, buscant el passe dins l'àrea per Iñaki Williams, Xomerta corner, ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit, consigue després del gol que ha marcat Sadik, ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski, quina parada li ha fet a Unai Gómez, quina parada, quina mà li ha tret salvadora perquè anava dins, ha volat Dimitrievski, se va a traure el córner, a veure, se va a l'Odi Islària, xa pilota, n'hi ha que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i la allunyata i Luis Rioja, ni se corre, que havia votat l'Atleti Bilbao, la pilota continua sent per a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
2: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
1: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski, me pareix millor, encara. I també, ja que, com deia Ricardo, balón fuera de San Mamés, perquè això és com tot, és més difícil quasi...
0: Se'n va fora. Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, eh? Ells ara mos van apretar, mos van exigir,
2: n'hi
0: ha que pararlo, n'hi ha que tirar... d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això que Ricardo Arias sap ben bé.
2: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo Según van pasando los minutos, aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
1: Pues una cosa os vaig a dir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts i tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
2: Oh,
0: una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'anelatx, 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno... no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El baló ara que tracta de jugar Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar, ara hi volia tallar Ramazzani, el baló de Gerai arrere buscant a Vivian, Vivian en la pilota, Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe ahí per a Gorosabel, Gorosabel i Vivian arrere, de nou per a Gerai, Gerai per a que traga la pilota,
2: escorrent
0: a l'esquerra, estava Yuri, a veure Yuri, Yuri que la vol col·locar,
2: fíjate.
0: El passe per a Berenguer, Berenguer en la frontal, retalla Berenguer, vinga, molt bé. Molt bé, Javi, molt bé, Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el baló que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat a Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat. Estem el 35, 80... 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre i el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va treure de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà, Guido, el baló que vol recuperar l'Atlètic Bilbao, Guido disputant aquesta pilota, la llunya Guido, el baló llarg que recupera Gerai per a l'Atlètic de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri, Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer, Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, entra Iñaki Williams, la col·loca darrere la pilota a la frontal de l'àrea i se vol una altra volta en el rechaz, espera Deitch per a l'Atleti de Bilbao, ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, ara recupera la pilota, Javi Guerra, el baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga, y la pilota que va a ser nuestra.
2: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
1: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, les, Yuri es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrera.
2: Hay otro cambio.
1: Y tú tens...
0: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreny de xoc, el central basc, el jugador ex de l'Atleti Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira, Javi Guerra, i va a entrar Unai Núñez.
1: I així entra...
0: Unai Núñez, aplaudiments per al central del València, ex de l'Atleti de Bilbao, i se va a col·locar... Pues en una defensa de tres centrals.
2: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber... jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que le curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido,
0: pues,
2: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, col·locant tres centrals. La entrada de Unai Núñez, en Xomerte y en César Tàrrega.
1: Pues
0: retirant a Javi Guerra.
1: Hi ha un famós actor que en l'entrada d'Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres,
0: va el córner.
1: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, obre ixe baló, directament a les mans de Dimitrievski.
2: Quédate media Quan hora ahí.
0: S'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra. Està Xomert en... És... No sé si és Xomert, sí.
2: Sí.
0: És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
2: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues...
2: Nosotros tenemos...
0: Se va a recuperar Xomert.
2: Dos ventanas.
0: Estem en el minut 83. Minut 83.
2: Ah, no.
0: L'Atleti de Bilbao ahí. Ara els seus jugadors.
1: Dimitrievski
0: a terra.
1: Dimitrievski
0: a terra.
2: Se choca con Unai.
1: Robi, se choca Unai Núñez i Xomert cap en cap.
2: Cerró.
0: Dimitrievski a terra. Està en problemes el porter del València. Així estan protestant. perquè diuen que és cuento de Stoli Dimitrievski. Per això la bronca de Sant Mamés, però Stoli Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stoli Dimitrievski en este tram final de partit, en este minut 84. Ahí están les señales horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xou parat, atenent a Stoli Dimitrievski, el porter del València.
1: I Julen Calfante, Robi, Julen Calfante en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
0: Sí, home, anem a veure. Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stoli Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. Ixe baló és Gorosabel, buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor. Trau el baló Filip Gubrinich, però no ha pogut connectar Filip Gubrinich ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Athletic Bilbao. El baló per a que jugui Yuri. Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. L'Athletic Bilbao vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt. Schomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja. Ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí. El baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló la treta i el València defensant en ucle sigidense, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. La jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, trabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València. I en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital. 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski. Ara n'hi ha falta de Sadiq. Ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda. L'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit, minut 86 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq. Corre Gerai, Gerai i Sadiq. Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Athletic Bilbao, toca baixar, toca defensar al València. Vinga, que estem bien en els minuts decisius, en els minuts finals. I ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada. Penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq. Ojo, ixa pilota continua en poder a l'Athletic Bilbao. Ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stoli Dimitrievski. Vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res ara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo que reneix la pilota Sadiq. Ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny. Ahí a Unai Simón. Però ahí li haguera pogut passar Sadiq a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido el baló per a Sadiq Umar, a veure Sadiq que s'emporta la pilota, Sadiq amb el baló, Sadiq que busca el passe, ahí per a Renzo Sarabia. Ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota. Berenguer que arriba eixe baló. Estem en el 89, anem a estar pendents del temps afegit, que és molt important en el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València per a defensar el gol de Salí, que està donant la victòria. El baló de Yuri. Yuri, la pilota per a Jauregui, Zarra, i talla Beguido, però el rechaz és una altra volta per a Leti Bilbao, per a Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
2: Gorosabel
0: per a Iñaki Williams. Iñaki Williams, ahí es encaranta Gallá, obre Gallá, Vega ya el tall per a enviar la pilota fora. Vinga, que se va a complir el 90. Se va a complir el 90, anem a estar atents ahí, el temps afegit, penxarà la pilota Leti Bilbao, el baló munt, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota. Ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
1: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts, com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés, i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
0: Vinga, va, vale, anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts de afegit pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc, demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors, vinga, tensió competitiva fins al final, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden, vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment, la volen jugar ells, el baló per a l'Atleti Bilbao, penxe la pilota Jauregui, Zarojo, el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con 10 Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga, buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai, Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani, a córner,
2: però estar media hora para sacarlo,
0: que ve Luis Rioja, con li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri,
2: ahora
0: y se való,
2: que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ja han passat 2 minuts del set que ha afegit l'àrbitre. Encara ne queden 5, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerai. A veure que apareix Urinic, però no ha pogut arribar Ramazzani. És l'Atleti Bilbao, Jaro Eguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, Ixir Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Jaureguizar amb el baló, talla Beguido, arriba Ramazzani, vinga, té que Ixir Ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Ramazzani, se va una autopassada, però ha aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, ixe baló per a Yuri buscant el passe ahí per a Iñaki Williams,
2: ficava
0: la centrada darrere,
2: buscar el baló que trau, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minuts, ara Urinic que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao, 4 minuts queden encara del set que ha afegit l'àrbitre, este final de partit més emocionant que mai, així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik, però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passa ahí per a Gerai que penja la pilota. Busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner, ha tocat. Era Luis Rioja.
2: Ai.
0: El que havia ficat el cap per a desviar a córner. La pilota per a l'Atleti de Bilbao.
1: Pues 3 minuts.
0: Corner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a treure el corner. Jugada balo parat. De nou perill. en la portería del Valencia. Hay que defensar hoy, se corre Uri Sebalamunt, el remate Perdalt.
2: Bueno.
0: El remate que se va Perdalt de la portería de Stole Dimitrievski. Queden tres minutos. Venga, queden tres minutos. Le queden al Valencia para saltar de nou Sant Mamés. Per a tornar a guanyar, así en la catedral que feia molt de temps que no guanyava des de la temporada 2010.

0: El canvi, está Jesús Vázquez. Había tret, pero va el canvi primer. Va el canvi primer. Se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va jugar a cama canviada, Que era continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.
1: Bien, Renzo,
0: dos
1: bien.
0: Últims minuts.
1: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga. Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Targa. La pilota l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner. Que va a traure... L'Atleti Bilbao, ese córner, cuidado, la pilota amunt, la treta i Guido. Guido que no eixa pilota, corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló, que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, este viene el segon finals de sec a fechir l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora, vinga.
1: Això
0: ja està, vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està, se van a complir els 100 minuts de fechit. Des del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts. Sí, senyor, per assaltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge, 10 de maig, ve el baló amunt, la lluita, la disputa, Aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta al València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit així, el Sant Mamés va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'or, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí està Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el baló i xit és banda, però està ja complit, passa ja un minut del set de afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final, bien. Ahí está el final. Ahí está el final. La victoria vital, importantísima para el València, para colocarse en 42 punts. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Lliga, en un partido muy serio que ha fet el València, así al estadi de Sant Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres. Se'n van a eixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en eixe esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de pedre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, i rivals molt complicats, Rayo Vallecano-Mestalla, a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no se ve matemàtic,

0: Moments històrics del València.
1: Retrocedemos, en este caso, en el tiempo. Vamos a escuchar un partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid de la temporada 92-93 que resuelve Lugo Penef con un gol. 1-0 vence el conjunto valencianista. Así lo contaba Jordi Carrascosa en Minuto a Minuto de Canal Nou.
2: També li va dir a Lugo Penef que s'alçara després d'esta falta de López a la vora de l'àrea. Urillo va recriminar a Penef el seu comportament teatral, en la seva opinió, però no li ho va dir a ell, sinó a Fernando, el capità del València.
3: Sí, bueno, él me estaba comentando que dejara de tirarse, ¿no? Lo que pasa es que yo lo he comentado que el marcador que tenía también es fuerte y muchas de las entradas que le hacían pues sí que eran falta, ¿no?
2: Lugo Penef y López, dos homes que donen la cara en totes i cada una de les seues intervencions. Observaran l'estil del defensa central marcador de l'Atleti de Madrid i com sap jugar amb el colze. Però la realitat és que en el partit d'ahir ningú es queda curt a l'hora de repartir.
4: Sí, han sigut durells i molts altres, no? Nosaltres tampoc hem quedat darrere i quan ha volgut entrar dur, pues s'ha entrat dur perquè pensa que avui era un partit per això, no? Ells això és moltíssim i nosaltres també.
2: I finalment, la jugada d'artesania de cada cap de setmana va concloure este dissabte en gol. Fernando Eloy, Eloy Fernando i Penef de tacó. El búlgar va marcar el gol de la victòria i en porta 18. Un gol per a llevar-se el sombrero.
5: Un remate sensacional y espectacular de tacó. Es muy difícil y le ha salido perfecto y creo que el gol ha sido precioso.
2: Un gol preciós de veres que tornem a veure repetit. Lugo li va pegar de tacó, possiblement, perquè no podia rematar d'una altra manera. Observaran com el búlgar també sap jugar amb el colze. El primer i únic gol va arribar al minut 14 de partit.
6: Hola, soy Rubo. He escuchado todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.
7: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
8: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
9: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.

0: Por aquí Avisen Burguete, hola Avisen, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buena vesprada, Víctor, ¿cómo estem?
0: Sobreviviendo al calor, ¿no?
1: Hombre, la verdad que así, menos mal que en el estudio estem en el aire acondicionado, no me queise, pero sí que es de ver es que cuando me toca ir fuera, vamos, es para cagarse en otro clase que se dio.
0: Sometiéndose a las altas temperaturas, el filial blanquinegro y el juvenil, que entrenan bien prontito, precisamente por la alerta que hay decretada, a lo largo de este mes de julio y de agosto, se ejercitan habitualmente a horas más tempranas, pero desde luego hoy aguantando el calor que desde primera hora pues caía ahí de lo lindo aquí en esta ciudad deportiva.
1: Bueno, de fet, alerta taronja y no sé si rocha en el día de hoy en València, porque la veritat que el calor está pegando prou fort. El primer equipo y Robi están molt bé ahí en Girona, que no fará frescoreta, pero por lo menos...
0: El calor es más seco, nos ha dicho Rovira.
1: Exacto, la humedad, lo de siempre, lo de siempre. Pues no, res, sí, el juvenil y el València Mestalla, que ya están otra vegada así vuelta al ruedo, ficanse a punt per a la pretemporada, en poquet comencen ya els partits, y el València Mestalla, pues que té a l'Snow. Comencen el treball de camp, ja tenen que estar així sobre les 8 del matí, un poquet fresquets. Òbviament no entrenen després perquè pues en la calor seria impossible, aixina que pues fan l'Snow el i se treball de camp, estan ahí exercitant-se, i després pues la part de gimnàs. Característica dels futbolistes que no, vamos, no oblidem que a banda de que se'ls dona bé jugar a futbol, tenen que estar a punt en la preparació física al càrrec d'Ander Pérez i a Capilla, que s'encarreguen del juvenil i del València Mestalla, respectivament.
0: Todavía tienen que esperar para los primeros compromisos de esta pretemporada.
1: Exacte, encara tenen que respirar per als primers compromisos. Recordem que el València Mestalla té ese xoc internacional front al Sunderland Sub-21, ja veurem com va. Ara ja vam contar fa poc els partits del València Mestalla i pues ja veurem, perquè ara també recordem que hi ha un grup de nou canterans que estan en el primer equip allà en el Estadi de Girona. Quan tornen pues ja s'incorporaran també a les files d'Òscar Sánchez per a preparar la que va ser una temporada nova en segona RFF. I dic nova perquè, per si hi ha algun ressegat que ha estat en la platja, en Mojito o lo que siga que ha tornat ara, recordem que en segon RFF, en el grup 3 del València Mestalla, els equips catalans han anat fora, han entrat els de Múrcia, aixina que serà pues, els balears, valencians i els murcians.
0: Y lo contaremos aquí todos y cada uno de los partidos del Valencia-Mestalla de la presente temporada. También tenemos novedades en forma de incorporaciones en el filial femenino. Ayer por la tarde se anunció la primera de ellas, ahora es una guardameta.
1: Rocío Pardo se incorpora la guardameta de Mislata, el femení B, que pues se disputará esta temporada en segunda federación, que va pues fer ese gran ascenso especial per Fer Martín. Y Rocío Pardo, que se incorpora la disciplina valencianista, l'equip de Víctor García, competirà en la segona federació, però encara no se sap el grup, encara tenen que eixir. Una Rocío Pardo que torna a casa, com ayer deia en el seu teaser, ve del Llevant, on va estar hasta, bueno, des de Benjamí, hasta segona regional, després va estar així en el València de la 18-19 hasta la 23-24, i ara, després de disputar 22 partits en tercera RFEF i anar convocada en la selecció espanyola sub-16, està de tornada en casa, Víctor.
0: Pues ayer por la tarde un anuncio de un regreso y en la mañana de hoy otro anuncio también para el filial femenino y otro regreso.
1: Claudia Tendillo ha regresat, la mitja punta. La veritat que és una jugadora prou talentosa, l'hem anunciat este matí, ho haveu vist en les nostres xarxes socials segur. Claudia Tendillo, una jugadora que és de la generació 2010, és la posició número 10, ve també del Llevant, on va estar així, des de el 22 fins al 24 en el València, ha tornat a casa, que també diu ella en el teaser, 15 titularitats en tercera RFEF i també convocada en la sub-14, sub-15 i sub-16 de la selecció espanyola. Un futbol femení que així en l'acadèmia ja se va veure la temporada passada i se recorda ascensos, 4 ascensos ni més ni menys, que li donem molt de protagonisme, Víctor.
0: Y hablando de futbol femenino, por cierto, hoy l'acadèmia també ha anunciado la incorporación al programa escolar sub-ECF de una escuela femenina.
1: Exacte, recordem que prop de 50 clubs conveniats en ese projecte d'escoles UBCF, estem ara en les altes i les baixes, ahí resultan, però el que ja és oficial és el club de futbol femenino Rojales, l'equip de la Vega Baja, pues que és exclusivament de futbol femení, s'incorpora al programa, fundat en 2010 i convertit exclusivamente femenil en 2015.
0: Pues bienvenidas al programa Escoles VCF y a participar de la Academia del Valencia Club de Fútbol con su metodología y con sus valores. A ver si a lo largo de la campaña hablamos con ellas. Es una jornada en la que, por cierto, nuestras chicas, el primer equipo del Valencia Club de Fútbol Femenino, ha tenido ya la primera sesión de campo después de las pruebas médicas y físicas, de momento con esas 6 incorporaciones realizadas. Así llegamos al final de nuestro informativo. Regresaremos mañana, donde continuaremos con la última hora del Valencia Club de Fútbol desde el hotel de concentración, desde ese stage de pretemporada que están realizando los nuestros en tierras catalanas.
2: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo VCF Media Radio, la radio del sentiment. La salud valencianista a VCF Radio.
3: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria de l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, ese programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
4: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fundamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fundamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepes o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
3: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy bien, estupendamente.
3: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
5: Muy bien.
3: Vamos allá, primera pregunta.
6: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
5: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud. A la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
3: Jo crec que ha quedat suficientment clar per què és tan important menjar verdura i fruta, i quan els metges, en estos casos la doctora pues, Isabel Torró, ens diu que n'hi ha que menjar molta fruta i molta verdura. Doctora, siguiente pregunta.
7: Si no me gusta un alimento saludable, ¿por qué he de comerlo?
5: Bueno, pues porque uno no se ha de alimentar por gusto o por capricho, sino debemos alimentarnos para cubrir adecuadamente las necesidades diarias que tenemos, tanto para crecer y como vivir de forma saludable. Y esto solo lo podemos conseguir con una alimentación equilibrada y completa, que nos aporte los nutrientes que precisamos. Entonces debemos tener la voluntad de aprender a comer de forma sana y poner el esfuerzo necesario para conseguirlo, igual que cuando vamos al colegio nos esforzamos por aprender aquellas asignaturas que nos proponen, puesto que consideramos que son interesantes para nuestro futuro, pues igual es importante comer adecuadamente para tener una buena salud.
3: Crear los hábitos, que se suele decir, ¿no, doctora?
5: Efectivamente, crear unos buenos hábitos y para toda la vida. Los adquirimos de pequeños y los mantenemos para toda la vida.
8: ¿Per qué es roín el menjar ràpid i les begudes ensucrades?
5: Bueno, pues que la comida basura, como se le suele llamar, es una comida desequilibrada, ya tanto por su composición, que es excesiva en grasas e hidratos de carbono y por lo tanto aporta gran cantidad de calorías. Al tiempo que este tipo de comida, pues la solemos acompañar también de bebidas azucaradas, que todavía van a incrementar más el aporte calórico. Y al someter al organismo a estos niveles de azúcar tan elevados, pues supone una sobrecarga excesiva para un organismo en crecimiento que a la larga le va a perjudicar.
3: Por tanto, ya
5: debemos evitar en la medida de lo posible la comida. No quiere decir que nunca podamos comer, pero que debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva el comerla de forma frecuente.
3: Crec que ha quedat suficientment clar, doctora. Següent pregunta.
9: ¿Pasa algo si molts dies no desdejune?
5: Bueno, pues vamos a ver. Normalmente, por la mañana cuando nos levantamos, hemos estado aproximadamente unas 9 o 10 horas sin ingerir alimentos. Nuestro cuerpo estaba durmiendo y ha necesitado poca alimentación porque estábamos descansando. Pero ya nos levantamos por la mañana primero con muchas horas sin ingerir alimentos y después vamos a empezar un día donde vamos a tener mucha actividad, con lo cual aquí sí que vamos a necesitar energía para empezar ese día de forma adecuada y tener un buen rendimiento y un buen esfuerzo, por lo cual es fundamental un buen desayuno, puesto que vamos a tener mucha actividad durante el día, sobre todo durante las primeras horas. De aquí que sea tan importante el tener un desayuno completo.
3: O sea, que podríamos decir que el desayuno es uno de los puntos...
5: Una de las comidas más importantes que debemos realizar, ya que es cuando vamos a tener más aire. Las primeras horas del día es cuando tanto en nuestro esfuerzo intelectual en el colegio como inclusive tenemos actividad física, ha de responder nuestro organismo y estar preparado, y para eso debemos de haber desayunado de forma adecuada.
3: Siguiente pregunta, doctora.
10: ¿Por qué no tengo que comer un plato tan grande como el de mis padres?
5: Bueno, porque nuestros padres normalmente comen más que nosotros porque son personas más mayores que necesitan más calorías. Las personas, en función de la edad que tienen unas necesidades de calorías, de alimentos que nos proporcionan calorías y energías para funcionar. Entonces, los niños que son más pequeños, inicialmente no necesitan tantas calorías, aunque tengan apetito, no pueden tomar las mismas calorías que los padres, puesto que eso a la larga se va a ir acumulando ese exceso de calorías y va a contribuir a que acaben en un sobrepeso o en una obesidad.
3: Pues, doctora Isabel, yo creo que ha quedado suficientemente claro lo importante que es la alimentación para combatir la obesidad infantil, y ahora hay que ponerlo en práctica.
5: Pues efectivamente, esperamos que todos los niños, con estos pequeños consejos y vuestra ayuda, y tanto los niños como los padres, vayan siendo conscientes de la importancia de adquirir unos buenos hábitos saludables desde la infancia, porque si los adquieren ya los van a tener para toda la vida, y esto ya va a ser pues mucho más fácil. Como se suele decir, coser y cantar. Una vez uno ha adquirido los buenos hábitos, ya los va a llevar a la práctica toda la vida y los va a transmitir al resto de la familia, lo cual es muy importante.
3: Doctora Isabel Torró, continuarem parlant así. Sí, pues en VCF Radio, en la nostra secció, la Fundació Te Dona Vida, pues com combatre l'obesitat infantil i a continuar treballant, fent ixe bon treball que esteu fent ahí en l'Hospital General.
5: Vale, moltes gràcies.
3: Adeu.
5: Adeu.
2: VCF Media, VCF Radio. València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla,
11: on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
12: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
11: T'informem cada dia amb rigor.
13: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
11: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
14: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
11: Sense oblidar-nos del Mestalla.
15: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
11: Ni del femení.
0: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
11: Ni de la Academia.
3: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
11: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
16: Hola, soy Tere Morato y escucha Mis Goles en la radio oficial del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliada, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades
1: en alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme està descansant i també està sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tot al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta a part de proteïna, que pot ser en forma d'un trosse de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ya lo sé, ya lo sé. Que ha tenido en casa chiquets, ya lo saben. De todas maneras, ellos deben de ser conscientes, y yo sé que es para su fan y costa, pero lo fem, que el principal aport de composants de vitamina están en las verduras. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en el xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartirte el menjar, como os decía abans, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així nada té que ser i així esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
11: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
12: ¡Ay, perdón!
11: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
12: Un agua, porfa.
13: Son 125 pesetas.
11: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
14: También es el mío.
15: Mestalla és etern.
16: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos, eternos los que se fueron y los que nunca se movieron, la cantera, eternos los cuartos y las semis, las finales, eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
15: Un sentimiento eterno.
17: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, en què pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i se'ns ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada amb esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, m'ho dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el xuguecabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Ràdio.
9: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
10: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
11: UBCF Ràdio, amunt València.

0: Cor VCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, els que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic.

0: Però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
0: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. Fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual... Quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
0: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també pues tenen els seus exàmens, les seves proves, així, en la ciutat esportiva de Paterna.
0: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, doncs cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquets...
2: El millor de VCF Media.
3: Mi nombre es Andrés Elías Liendo Pascolo, soy de Caracas, Venezuela, pero vivo en Houston, Texas. Soy jugador de la U19 y soy coach de la U14 y U13. Lo que me gusta es ser entrenador de la Academia de Valencia, es más que todo porque formamos jugadores y personas y tenemos una metodología y una estructura muy fuerte en base al fútbol 8 y fútbol 11. Entonces el niño o el jugador obtiene buenas cualidades y buenas herramientas a la hora de jugar fútbol.
4: Nosotros lo que buscamos es tratar de implementar la metodología con la que nosotros trabajamos aquí en la Academia de Houston. Hemos conseguido detectar talento y hemos querido brindarle la oportunidad a Andrés para que venga a entrenar con nosotros, para que pueda ver in situ lo que hacemos aquí, para que lo pueda trasladar allí en primera persona.
5: Desde hace dos años llevamos trabajando con la Academia de Houston. Esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de recibir a personas de nuestra Academia de Houston aquí en Valencia, en este caso Andrés, como uno de nuestros jugadores e insignia del club y también entrenador. Y la verdad es que al final nuestro trabajo es crear ese legado en el cual durante los años que estemos en colaboración con nuestra Academia de Houston dejemos una impronta de lo que son los valores del club, de lo que es la metodología para los entrenadores y de lo que es recibir una formación deportiva de élite para los chicos y las chicas.
6: Estamos muy, muy felices de estar aquí cumpliendo el sueño de Andrés, que realmente es un muchacho que trabaja muy duro. Es uno de los más disciplinados tal vez que tenemos en la escuela, pero es un gran ejemplo para los chicos que vienen atrás. Él está muy bien enfocado en qué es lo que quiere en la vida y bueno, está aquí cumpliendo uno de sus sueños, que era visitar esta tierra maravillosa.
7: Sí, ¿qué tal?
8: Me gusta.
7: ¿Qué puedo hacer para ti?
8: Muy agradecido, de verdad.
2: El millor de VCF Media.
9: VCF Radio. L'informatiu del València.
10: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
11: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Mel de Romer significa algo que és perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una chua bonica que acaba en gol seria una chua Mel de Romer. O quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és Mel de Romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar Mel de Romer.
2: Mel de Romer.
1: Era tu?
2: Mel de Romer.
0: Molt bé, xiquets.
2: Molt bé.
3: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Gràcies, tot, Andrés.
2: Tota pedra fa paret.
4: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
3: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar y guanyar.
3: ¿Cómo se pronuncia? Guanyar. Te amo, tío. No. Es del Mopoble, ¿eh? Parece que siga del Mopoble. A la taula y al llit, al primer crit, significa que quan nos criden i el dinar està en taula, o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també, quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, pues en seguida a dormir.
1: Ara pues toca pronunciar-la.
2: A la taula i al llit.
1: Al llit.
2: Al llit. Al primer crit.
1: Perfecte.
4: A la taula i al llit, al primer crit.
0: Molt bé.
1: Perfecte, valenciano parlants.
3: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
2: Espereu, esta me la set.
5: El millor de VCF Media. VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.
6: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto. Y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor. Un sentiment etern. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
7: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del València.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
0: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del València.

0: para educar a través de las emociones en el buen camino.
1: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
3: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú, heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.